sun under the sky.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el teu podcast de música guapa a Radio Far. Avui, amb una entrevista que m'ha costat un ou de concretar, bàsicament per culpa meva, perquè la meva vida és un infern, però estic molt content de tenir a Lara Pons avui amb tots vosaltres, un artista que fa ben poc que ha començat a fer coses i que té moltes ganes de fer moltes coses, amb un estil que ja li comento que no tocam gaire aquí, aquest pop més acústic, més íntim que fa alguna gent per Menorca, i jo crec que ella és qui ho fa millor de tots. I res, una entrevista que m'ha fet molta ganes que escolteu, i començava amb un tema d'ella que es diu Els Quatre Vents. A xalar!

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contareu com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que em fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a so, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te recordes? Alguna cosa així? Sí,
1: sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale. Allà te va donar...
1: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, em vaig interessar que m'ensenyés quatre acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó.
0: Vale.
1: I la vaig començar a cantar i em vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà van començar a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres.
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Olé.
1: I aquesta va ser la primera que vaig cantar i tocar sencera, me'n record. I a partir d'aquí, i de jo posant-me a practicar, i vídeos YouTube i tot això, pues vaig començar a tocar i a cantar a meva. Fins que un dia, bueno, al cap de poc, al cap d'un anyet o així, sense voler, com aquell qui diu, vaig escriure una lletra sense intenció que fos una cançó, com per treure, no? un escrit de notes d'aquestes per treure totes
0: coses que tens dins, sí.
1: I vaig començar a rimar i tenia la guitarra de vora i vaig provar, i quan vaig acabar li vaig dir a ma mare, mira, ma, escolta aquesta cançó, i m'ha dit, ostres, és d'una cantant que jo escoltava en aquell moment. Diu, què, és una cançó d'aquesta cantant? I dic, no,
0: ostres.
1: És meu, la gat de feix, se m'ha quedat a quadros, en plan...
0: Vas fer una lletra, vas fer una música, i li vas cantar, ostres, jo no tenia collons, jo em fa molta vergonya.
1: Jo em fa molta, molta vergonya, vull dir, cantar les meves cançons ha sigut de lo més dur que he fet mai, davant de gent.
0: Sí, no?
1: Sí, i a més davant de gent coneguda.
0: És molt pitjor davant de gent coneguda que no davant gent que no coneix.
1: Clar, però jo al principi no li havia dit a ma mare, que era meva.
0: Va ser
1: clar, jo va ser com més tard, quan vaig veure que li agradava i que tot això, vaig dir, bueno... Però sí, jo sóc amb aquest aspecte... Sembla que no, però pas molta vergonya i hi ha moltes inseguretats, i al final escriure cançons és mostrar-te tu 100% i que estàs exposada que la gent no te jutgi o pensi o no sé què.
0: També. Ja.
1: Però mira, al final, el que m'ha donat forces a seguir-ho fent, a part de les pors i de les vergonyes, és la reacció de la gent. I quan la gent després te diu uau, o la veus emocionada, o la veus que connecten amb coses seves... I això és el que m'ha donat a seguir fent cançons.
0: Estic xerrant de... quan tens 18 anys, estic xerrant de quin any? De fa quant? Perquè no sé.
1: Clar, jo ara en tinc 27.
0: Vale, doncs fa quasi 10 anys.
1: Bueno, en els 18 vaig començar a tocar. No, a fer concertets, ja va ser un poc més tard, va ser sobre... Bueno, 2019-2020.
0: Vale.
1: I va ser a través de que Sant Lluís, hi va haver un any casualment, que en el carrer deixaven tocar, així... a qui volgués, sense... I jo vaig anar un dia, em van dir, ja deixen tocar aquest dia, no sé què, a punts concrets. I vaig anar allà, jo en la guitarra de mon pare, ni amplificada ni res, sense micro ni res, jo en la guitarra clàssica de mon pare de fa 30 anys. I vaig cantar algunes cançons allà en el carrer, que no hi havia ningú. Era juny, principis de juny, al carrer hi havia 3 persones, i jo, perfecte, em sembla perfecte.
0: Així no tinc vergonya, no? Va estar bé, però...
1: I just allà, sí, allà va passar, doncs, en Paolo, de Wanderlust, en Paolo Scarpa, m'ha dit, ostres, cantes, tens cançons, tal, no sé què, nosaltres tenim una associació de músics, i a partir d'allà m'ha de conèixer, i m'ha demanat contacte, i com ells sempre fan projectes i sempre fan coses i volen molt impulsar la música de cantautors, perquè ells també ho són, i a partir d'allà he de dir que són els meus padrins de la música, perquè tot, mira, ahir mateix en el bolo que m'hagués deixat el micro Pues jo a mig camí de Mercadal telefonant en Paolo, Paolo, que m'he dejat el micro, vinga, torna cap a... Ves a l'O,
0: no?
1: Que hi viu a l'O. Ves a l'O, jo te'n deixo, no te preocupis. I sempre, sempre m'han ajudat molt i me salven, escolta, moltes, moltes.
0: Allà, m'ha fet gràcia, allà que dic els veteranos, que en jo també m'ho passa. Sí, aquest estiu m'ho vaig deixar el micro també a casa, en plan, ves gilipolles o no?
1: Però si fa 5 micro, anys que faig concerts...
0: Jo fa 20, tia, i vaig telefonant el meu mentor, el meu padrí, en Joe Mina, que estava per Calambós, dic, Joe, no t'ho deus sobrar el micro. I diu, clar, que sé ben aquí, tio, no passis pena. I me va salvar la vida, però mira, m'has fet recordar.
1: Sempre m'ha dit, mare, l'Ela, és que no hi ha dia, mira que fas concerts, jo has fet concerts, eh? No hi ha dia que no passi algo. Ah, sí. Algo, sempre passa algo.
0: Ah, una corda, un cable, sí. No sé què, m'ha quedat de mal. Sí,
1: ara
0: sí,
1: no sona.
0: Comences a fer concerts en directe, de vegades, 2019-2020, sí. Època rara per començar a tocar sí. En directe, però bé, i què tal l'experiència de començar? Comences tocant ja temes teus des del principi, bueno, suposo que també fas versions, però aquest tipus de coses, com va la cosa aquesta?
1: El meu primer concert davant de gent va ser tocant 5 cançons pròpies i 60 persones escoltant la meva lletra.
0: A on?
1: A un secret concert que feia Wanderlust.
0: Vale, aquestes coses, sí.
1: M'han dit, mira, nosaltres fem un projecte de gent que ve a escoltar músics, no saben qui és.
0: Vale.
1: Però venen a escoltar, tu tens cançons pròpies, si vols venir, i ets un artista més, hi ha diferents artistes, te toques pues, 4 o 5 cançons, les que vulguis. I jo pues, vaig tocar, i clar, molta gent me diu, ostres, que el teu primer concert, el teu primer desò de contacte, sigui
0: ja veus.
1: Cançons teves, i 60 persones escoltant.
0: A més, tu tota sola.
1: Jo tota sola.
0: Sempre toques tu.
1: Mira, jo la idea... Jo no sóc guitarrista. Jo, ja ho veus, he après a tocar la guitarra que meva i en gent que me va dient cosetes i poc més, i tampoc ja no li fixo les hores que ficava al principi quan vaig començar, ja. Però... I no en sé massa, de fet, vull aprendre més. Però sempre m'he considerat... Jo vull cantar, jo, ojalà algú toqués la guitarra, m'ho despreocup, i cant, i ja està. Però no trobava. Al principi ja. Vaig dir, o ho fas tu?
0: Clar, clar,
1: o no t'ho farà ningú, o no ho fas.
0: Vale, no, és un punt més de collons, per part teva, per l'expressió.
1: Sí.
0: Presenta't en temes propis, tu tota sola, sense ningú per dir-li, t'has equivocat, no. Si s'equivoca qualcú, som jo mateix. I comences amb aquests secret concerts i també comences a gravar alguna cosa amb ells? O com
1: a partir del primer secret concert, en Paul me va dir, escolta, vols gravar les teves cançons? I jo vaig dir, clar, m'encantaria. Jo en tenia 5 o 6 ja. I arrel d'allà, doncs, al cap de res, d'un mes o així, van començar a gravar amb acústica i gravava les guitarres.
0: Sí?
1: I crec que hi ha dues guitarres. I jo, doncs, veu, i per Nadal d'aquell any, al final, 2019-2020, vaig treure el primer EP.
0: Ok.
1: I vaig fer un concert a la plaça Eivissa, perquè jo visc per allà, van deixar el puesto, i va ser com el meu primer concert d'hora i mitja, amb cançons pròpies, i vaig començar a tocar versions, perquè no puc...
0: Per omplir repertori.
1: Per omplir repertori, bàsicament. I aquell sí que va ser el meu primer concert d'hora i mitja.
0: Vale. Tota sola, encara, també?
1: Tota sola, van venir 80 persones allà dins, fred i tothom. Era un dia que hi havia peixateria, en aquella època que la peixateria s'emplenava els migdies, tot i ple.
0: Sí.
1: Gent que havia vingut de la peixateria per venir al concert. Sí, sí. I a partir d'allà, pues, això després ja va ser 2020, quarantena. I ells, amb Paul i la Gemma, també van impulsar a gravar algunes coses així de... en vídeo, per YouTube, que es retransmités i tot això.
0: Sí, sí, el que fan, tothom s'inventava maneres de que estava.
1: I també me convidaven i vaig fer algunes cosetes així. Després de la quarantena ja me'n vaig anar cap a Mallorca.
0: Vale.
1: I a Mallorca vaig conèixer un es diu Nou Espectacles, que és una empresa així que es dedica a repartir un poc espectacles per tot. Me van conèixer i va haver un any que vaig estar, doncs, me van ficar dins un projecte d'un microteatre sobre la prostitució.
0: Olé.
1: I fèiem un col·loqui i anàvem per els pobles de Mallorca i jo després cantava mitja hora cançons pròpies.
0: Jo, que guai.
1: I va ser molt xulo, o sigui, en total, tal vegada en Sain van fer 10 concertes o així, però molt xulo. I després ja, doncs, més que d'un any més, me'n vaig anar a Barcelona a fer feina.
0: Vale, vale. Hosti, és una... forma de començar la carrera super diferent de lo que de les entrevistes que faig, no, allò, tipo, pues, has tirat 3 hores, 3 anys en el local, fent te van muntar un grup, després no sé què, tal.
1: Jo ara estic començant a muntar grups. Jo faig tot al revés. Jo vaig començar tot sola en coses pròpies i després vaig començar a anar fent bars i versions. Després vaig començar a fer un estiu hotels. Però va ser l'últim que vaig fer.
0: Sí.
1: Que no m'ho va agradar i li vaig dir nunca más. Alguns sí, però n'hi ha alguns que... Bueno, jo ara els hi dic, i ens estiu també els hi dic, els contactes que tinc, els dic, per substitucions, si us falla algun dia i jo me la DPM, telefoneu, cap problema, però de sota ni dies fixos...
0: Anar cada puto dijous a assistir a Calambocs no te fa gana, no?
1: Xiringuitos, no, què va, i que estiguin a prop, i que jo no m'envieu a Ciutadella, que no. Ja m'he tornat, sóc un poc exquisit amb això.
0: Va, escolta, si pots, ja està.
1: Ara que faig feina en ciber, també m'ho puc permetre, seguint mestre i tinguent assistiu, clar, ara ja estic un poc més selectiva.
0: Bé, has fet hotels, no? Aquesta no la sabia, molt bé. Bueno, estàs actuant en directe, estàs ara vivint a Barcelona, però vens aquí molt sovint a fer actuacions. Alguna actuació aquí per Menorca pròximament que vulguis o tinguis o te faci ganes dir o es pugui dir o alguna cosa?
1: Sí, bueno, ara programades no en tinc gaires. De fet, ahir em vaig fer... Bueno, en tenia dues programades, però de cara per Nadal, que segur que surt algú més...
0: Vale.
1: M'han cridat, ara no sabré dir el nom, però és una focatxeria que han obert
0: a Ciutadella?
1: Sí.
0: No tens la canya, jo també.
1: I m'han proposat ja veurem, no hi anem mai.
0: Va.
1: I era per provar, i dic, bueno, així tinc algun concertet per Nadal i segurament algun mes sortirà segur.
0: Alguna cosa sortirà, bueno, estarem atents. I, bueno, el que també estàs llançant ara són un parell de singles. Aquest primer tema que hem escoltat abans de començar l'entrevista, 4 vents. Què me pots dir d'aquestes cançons? Són molt diferents de les primeres? Hi ha una evolució en el teu estil o alguna cosa així?
1: Bueno, jo crec que el meu estil es conserva bastant. El que sí, el tema producció està més elaborat. Jo, clar, després del primer EP, de quan just vaig començar, jo durant aquests 5 anys he anat creant cançons.
0: Sí.
1: I jo els canto en els meus concerts i a la gent els agrada. I jo pensava, jope, quina ràbia que no els puguin escoltar, no? Quan vulguin a casa seva. I tenia moltes ganes, feia molta estona de gravar-les. Era a Mallorca i ja els volia gravar. I al final, l'any passat, vaig fer un concert a un estudi de gravació de Barcelona, que es retransmitia també i tot això, i vaig dir, ara ets la meva. I tenia ganes també de provar per Barcelona i tot això, i vaig començar a gravar-les allà. El que passa que vaig estar mig anyet, no m'ha acabat de convèncer, estava molt enrabiada, bueno, saps? Insegura, que no era el que volia i tot això, i vaig tornar aquí, i más vale viejo conocido que nuevo por conocer, li vaig dir a en Polo, no m'agrada, tu com ho veus? M'ha dit cosetes, va dir, mira, si vols, ho regravam, aprofitant el que puguem aprofitar, i avanci, després t'agrada més. I ha sigut la feina que hem fet durant tot un any més.
0: Vale. Va, mira, tinc aquesta visió de dir, mira, jo, això que... les ganes de treure alguna que no te puguin dir, ostres, que això no, realment no m'acaba de fer, doncs vull tornar a refer, està molt bé per part teva d'haver pres aquesta decisió, i estàs content amb aquestes 4 vents. I res, ja per anar acabant, ara escoltarem un altre tema que es diu Un cafè, que te'l vas treure aquest estiu, i que també tenim la intenció de treure un altre EP, o com vas a cosa?
1: Sí, la intenció és ara que ja estan els temes fets, anar tenint temites, i de cara a l'any que ve, que està un poc per decidir encara, abril o principis d'estiu, treure ja tot el disc. Bueno, és un disc perquè són 10 cançons.
0: 10 cançons. Així. En físic o...?
1: Mira, el tema del físic ha sigut un tema que encara és fotut, perquè, bueno, és el típic, no?, que la gent ja no té per posar el CD, però hi ha gent que vol el CD... Al final és un gasto que has de pensar bé si te surt a compte. Realment, jo ara he fet merchandising, de fet, m'he ficat a fer unes bosses molt xules, de un cafè...
0: Sí que et recullis per allà, sí.
1: Obridors d'aquests de cerveses en mà amb el meu logo... Coses útils.
0: Al final, un CD és el mateix, però un CD no cal que es quedarà a l'estanteria i ningú l'emprarà, perquè al final escoltes gent per Spotify...
1: Algú útil que la gent saps que és més fàcil que compri, i al final... Jo sé que no recuperaré el que he invertit, perquè no ho recuperaré més.
0: Bueno, no fins a pasta, no.
1: No, o sea, òbviament no, però bueno, si puc intentar pues, anar
0: claro.
1: Pues, remuntant alguna cosa, pues, millor.
0: Per seguir fent, per seguir fent cançons i per seguir reinvertint amb aquestes, gravacions.
1: Sí, al final, quan no és una guitarra es compra un no sé què, quan és una...
0: M'ho dius amb un compte.
1: Cada dos per tres estàs comprant coses i dius mai s'acaba.
0: Pues res, ara ja ho tindríem. Vull dir, ha costat molt fer aquests 15 minuts, però gràcies per ser en es podcast. És un artista, un perfil que no solem tenir en es podcast, són els més rockeros i tal, però, bueno, una lota que s'està fent coses interessants i que seguirem, bueno, que fa molt poc que estàs fent coses, per tant, estem molt de camí bombant i espero que segueixis fent coses i que m'ho segueixis dient quan estàs fent coses, i aquí està que teva, anem a escoltar aquest tema, un cafè, i res, gràcies, Lara.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'oro. Tu que és bo, sí?
2: Sí, va.
1: Ai, aniré a la puta una volta. Com és bo, l'elefant?

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

tot seguit una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

plens de vanitat, volen bon lloc per ser enterrats, es pensen que després de morts encara podran fer el cap gros. Volen endur-se el majordom per rebre honors a l'altre món, però quan són el darrer moment voldrien tornar al naixement. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Terra els ha colgat, diuen ens hem equivocat, veuen aquell que han escarnit, que ara porta el mateix vestit. No hi valen recomanacions, junts els amos amb els peons, dins de la terra barrejats, fan malves ben agermanats. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes

0: deixat. I en joiós i enriolat espera que un nou enterrat vingui a fer-li companyia. Ja els veu tots esborronats, esma perduts i mig baldats, a punt de deixar la vida. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Al cementiri del sud-oest hi van els pobres, hi van els pobres. Al cementiri del sud-oest hi van els pobres i els homes de diners.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

la gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. Per un instant estira i pren el vol.

Les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segueix cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retorna

0: s'oblaca el vent avui, bufa més fort.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Pedro, mira què s'ha fet. Ja veuràs.

0: que vaig conèixer.
1: Ressona.
2: I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Massana, també anomenada Torre de Perebona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.
3: Mallorca és el teu nom i el teu rei en Jaume.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
4: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls, d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després els dissabte i els diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir carrer, cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, es formia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so d'aquest de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps, d'una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Faci lo que faci, tot m'és igual. Som sa classe baixa contra els de dalt. Destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important. Per jo està aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat. I no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després

0: veurem.
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? Va bé, va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot lo bo acaba.
1: Tot lo bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca. Perquè, com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a el bar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment, facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser que quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale, vale.
2: I...
1: Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gràcies.
0: Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això m'assembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: m'assembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així,
2: Aquí, jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya, no?
0: No, ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes es un bloqueo mental, senyor.
2: Ara,
0: senyora, saps?
2: Anem vejant quines solucions tenim en un cas així. Anem a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cervesa. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, sòcies d'amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi... és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps? Sí.
1: Veure, té el doble de lletres, supercomplicat. De
0: cafè, però ara, vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tu, Tom. Tu. Vi.
2: Però va, jo... Amb aquestes paraules, ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: ràpid.
2: Paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir a taula, en principi.
1: Quina taula més rara. Sí, sí. Allà cada un l'agafa.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen... Clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistiu a l'aire o
2: jo què sé. Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També,
2: això podria ser pràctic.
0: Vi, no, no? Cafè...
2: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5...
0: Mira, la carta del bar! La carta del bar!
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després...
0: Sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre.
0: Si bon dia, no bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh?
0: Vegada,
2: i per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, si una mica de mala manera, també pots dir no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
3: No lo hablo.
2: No, jo sí que el cert, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: Hòstia, no puedo. No puedo. Clar, sí, en castellà, per favor, no puedo.
2: Estic
0: no
2: visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió, ara mateix no me veig aquí fent un no puedo, no puedo.
0: Mira. Esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode, així, una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, em van dir, a mi pueblo se habla español, tu a mi me hablas de español. Hòstia. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en escambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí estem a això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada qualcú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: El que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes en vez de sou duguin els cambrers.
1: Sí. També, saps? I tu li puntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres.
3: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
3: Jo faig 2 metres, si no puc més.
2: Clar, això és un tema que no...
1: Aixec, per favor.
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar, tu... Sí, si arranca a córrer
3: i... Jo vull sobreviure.
1: I tu, estiu, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil·lo, jo t'explico, eh? I t'has de fer la tàctica més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un Simba, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però sí.
3: Manxanilla.
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Un sense pa. Sense pa. Ah, això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé,
1: comença tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? Com el tema de l'habitatge digne, no? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència,
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant-te en els puestos i xerrant-te en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant-te en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem fer quan no mos volen entendre.
0: Bueno, és una ofensa. És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno, no sé, això no sé si ho aixecarem, no sé si ho aixecarem ara.
2: Sí.
0: Perquè el del vi no, es publica igual que suggeriment.
1: Vivi. No. Allà que pagar les consumicions, sobretot.
0: Pagau, o sigui, ara...
1: Cabrons, hombre. I deixeu propina. I deixeu propina en Andrea, que us dic que vos conto en quant.
3: Deu per...
1: Cançó.
0: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
2: Clar que sí.
0: Digues, què mos presentes?
2: La gran esperança roja, de Sènior i el cor brutal.
0: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del
2: no,
0: cor
2: no,
0: brutal.
2: No, brutal. És brutal, és una cançó brutal.
4: Tens malalts!

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: disfrutar ma pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

No sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

les seves tora de pedres arreplegant sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

Entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lot sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O, i li tinc moltes simpaties. Allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sol bufera, Vini Gordó i son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. Em però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tinc una altra. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.

En una ocasió, devia ser l'any 79 o 80, era per allà amunt, a l'emissora de Ciutadella, Ràdio Popular, en aquell moment, es veu que en els qui posava la música, els vespres, li va agafar un atac epilèptic, i jo passava per allà i me van demanar un favor, abans si podia quedar un moment i anar posant música. I li vaig dir que no hi havia cap problema. Jo i un company vam posar música allà durant una horeta o així, a Ràdio Popular. Va ser, crec que de les primeres vegades que devia sonar Pink Floyd i aquest tipus de coses, perquè vam aprofitar i vam posar el que ens va semblar. M'ho van remenar tot en allò, eh? Però bueno, en aquell moment hi havia aquest nivell de confiança. I bé, me coneixien i em diuen, escolta, Pep, vine un moment i mos ajudaràs. I bueno, i res, li havia fet un atac epilàtic, mesquines, pobre Damià. Molt bé.

0: per tu, tu per jo, i és que ara va de bo.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Els humans érem el centre de tot, i la resta dels mons coneguts giraven al voltant nostre. Fins que va arribar Copèrnic i ens va demostrar que anàvem errats. Han passat 500 anys des de llavors, però encara hi ha molta gent que segueix amb els vells esquemes mentals, vigents fins l'època medieval.
2: Època de muda. Capítol 8. Del centre i la modèstia.
1: Amb les pluges de l'agost es posen en marxa molts de cicles a la natura. L'estiu és una temporada on ens movem especialment els humans moderns, però la major part de la biodiversitat que ens envolta prefereix atenuar la seva activitat en els mesos de forta calor. Amb l'aigua caiguda del cel, la terra s'ha reblanit. El líquid estimat, infiltrat a poc, reviu arrels, fongs, animalons de tota casta. Organismes que estaven plegats, quasi apagats, per intentar sobreviure en la llarga sequera estiuenca. Ara s'engreixen, es desclouen. Una nova olor impregna els sentits i la vida reneix. Sempre hi ha hagut canvi climàtic, diuen els escèptics, els que es resisteixen a acceptar que aquest problema tingui a veure amb l'activitat humana. Tenen raó que han existit oscil·lacions en el clima al llarg de l'extensa trajectòria terrestre, però obliden que la dada important no són els graus, sinó la velocitat de canvi. L'acadèmia explica que la diferència de diòxid de carboni que s'ha experimentat en els darrers 60 anys ja s'havia vist abans al planeta, però va tardar uns 14.000 anys a les dues darreres desglaciacions. La velocitat del canvi no té precedents. Ara moltes espècies no tenen temps d'adaptar-se. Aquells que segueixen pensant que som el centre del món no hi veuen la intrínseca i preocupant relació que hi ha entre la natura i els éssers humans. Les tortugues començaran a guaitar dels ous que va dipositar la seva mare en un lloc prou adequat per rebre l'escalfor del sol i que després va abandonar. Les noves tortuguetes neixen soles. Moltes seran aliment d'altres animals, però les que arribin a adultes podran tenir, amb sort, una llarga vida. Menorca és un territori acollidor per a les tortugues. Les llavors de les herbes brollen amb abundància i ofereixen aliment tendre a tota una generació d'erugues que mengen amb avidesa. Quan alcin el vol en forma de papallones, evidenciaran per què es parla de la primavera d'hivern. Les Illes Balears són de les zones que generen més diòxid de carboni per càpita, per mor dels milions de turistes que traïm cada any a moure la nostra economia. Intentar fugir del debat de la racionalització del turisme enfangant-lo amb consignes partidistes és més que una frivolitat local. Les elevades temperatures que es registren als mars en els darrers anys carreguen d'energia el clima i generen tempestes importants. Quan l'aigua cau del cel d'una manera massa sobtada, costa que s'infiltri. Es desplaça ràpidament per la superfície i arrossega terra, plantes i animals. Ja en el segle XX, l'astrònom Hubble va tornar a capgirar les teories i va demostrar que la nostra no és l'única galàxia, sinó que som una petitíssima part d'un univers que costa de concebre. Més petits que mai. Tant de bo que tinguem una tardor cordial, que l'aigua carregui els aqüífers i que, a la primavera pròxima, tornin a brollar les fonts.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
2: D'aquesta màquina infernal, hey! Anem a tota velocitat, ben vestits.
0: Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit hi era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

cervells de set cançons, trenes de fum, rius de penes blaves sota els ulls, la nàusea dels comiats si apago el llum. No em deixis mai més penjada a la paret. Penjada a la paret, arrels, arbrets i fulles sota el pit.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Pres pel matí per marcar la disciplina i amb un vent del nord com un recorda com d'imprevisible i feroig és la natura, m'he desplaçat fins al Albufera d'Esgrau a Menorca.
2: Al seu costat es va seure tothom, ningú volia perdre-se aquell bo.
1: Avui et celebra la jornada de Let's Clean Up Europe 2024, coordinada per l'Euroregió Pirineus-Mediterrani. Una cinquantena de joves del Col·legi Sant Josep de Mó s'han atracat avui a la platja d'Esgrau. També hi han trobat Néctor Pons, Barla de Mó, en Simon Gurnes, conseller de Medi Ambient de Menorca, na Marta Cano, gerent de la Fundació de les Illes Balears Acció Exterior, en David Martínez, director d'Esparc, en Gabriel Bardí, cap del Servei de Qualitat i Educació Ambiental del Govern, i en Jorge Moreno, cap del Departament d'Espais Naturals del Govern. He tingut la sort, quan es m'ho permetia, de poder conversar amb els presents.
3: Doncs soc en Xavier Berrassant, secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, i estic aquí avui mateix a Menorca, a la platja de Sesgrau i amb l'Institut de Mó, intentant netejar les platges que són tan maques però que s'han de protegir. Doncs aquí estem.
4: Ara mateix s'estan duent a terra

0: Anem a Tatges a diferents territoris, no només a Menorca. Me'n podries explicar un poc aquest fet?
1: Sí, doncs sí, l'Euregió, m'he oblidat dir que és un agrupament de regions, de tres regions, Occitània, de Catalunya i de les Illes Balears, i des de l'Euregió intentem cada any, en diversos àmbits, mediambiental, innovació, recerca, fer que els actors del territori, els joves, facin accions, projectes d'àmbit tant regional com europeu, perquè sigui més propera a la necessitat de fer coses al territori. I avui ens hem decidit, fa tres anys, enrere, fer una acció conjunta, bueno, és la quarta edició, a tres territoris, a platges o espais protegits, per conscienciar la joventut, els ciutadans, sobre el respecte i les contaminacions que tenim, de veure com podem evitar que les platges siguin contaminades per plàstic, microplàstic. I avui, amb els joves de la zona, el mateix al Parc Natural de Torroella de Montgrí i el mateix a la desembocadora d'un riu a Occitània, hi ha joves que netegen les platges amb l'Associació Regional de Joventut i amb tècnics de parcs o d'espais naturals que correspon a cada un dels territoris.
0: Perquè avui hem vist que hi ha una llarga llista de persones de les institucions, no només de Menorca, sinó Balear, si me'n podries explicar.
1: Per arribar al territori necessitem que ens ajudin la gent que coneixen el territori. Primer, per suposat, el govern de les Illes Balears, que el sector del Departament d'Agricultura i de Medi Ambient estan aquí presents, els agents també, ara mateix de Menorca, del Parc Natural, doncs, que és competència de govern, estan presents perquè estem al seu territori, necessitem que ens ensenyin el que es pot fer, com es pot fer. També l'Ajuntament, perquè estem aquí en el municipi de Mó i l'alcalde i els seus equips estan aquí, i Consell Insular, perquè la competència, tot i que majoritàriament de medi ambient és de la regió del govern, també fan accions mediambientals, de conscienciació de la joventut i també a nivell patrimonial i cultural. Doncs els tenim, Ajuntament, Consell Insular, Govern de les Illes Balears i la regió, tots junts fent pinya, i també les escoles, en aquest cas els docents de l'institut aquí present, que han fet tot perquè vinguin quasi 50 nens d'aquesta escola.
0: Néctor Pons, alcalde de Mó, representa una d'aquestes institucions que va donar suport a l'esdeveniment. Te volia demanar primer de tot si fas moltes visites en aquests centres educatius, perquè com comentaves abans, la conscienciació és clau, ja sigui per activisme, per aquesta gestió de residus que és essencial per la preservació del territori. Estàs molt amb el jovent?
2: Bueno, faig totes les que me demanen, perquè diguem jo, no demanen anar als centres, sinó és una petició que facin als centres, no? Si me la demanen, sempre els faig. El que sí que m'agrada molt és fer les recepcions a grups escolars, a l'Ajuntament, per explicar en aquest cas sobretot el funcionament de la institució, no? El funcionament de la democràcia. Això sí que ho faig sempre que puc, sempre que hi ha una petició, perquè crec que és molt important també, no? Que ells tinguin aquest contacte amb els que en aquest moment representam a la ciutadania, amb el balde, que a vegades pot semblar bueno, que és una persona com a molt llunyana, no? I al final és una persona normal i corrent. No? I per tant, jo crec que això és important, aquesta proximitat i aquest contacte de joves en la política i en la gestió del municipi.
0: Perfecte. També te volia demanar que m'ho expliquis un poc això de la acció reactiva i la preventiva. Creus que encara estem a temps de preservar l'Albufera d'Esgrau, aquest espai natural tan especial que tenim com a menorquins?
2: No tenim alternativa, vull dir, l'hem de preservar sí o sí. La feina reactiva, que és aquesta que fem avui, no? És una feina de reacció a una acció, és a dir, de resposta a una acció. L'acció és el fet que hi hagi residus a la platja. Residus han arribat aquí o algú els ha deixat aquí, i per tant la feina preventiva és evitar que residus arribin aquí o acabin aquí, no? La feina preventiva sempre és molt més eficaç, molt més eficient i molt més positiva en quant a la en el medi ambient, no? Vull dir, lo important és evitar que aquests residus acabin aquí i que no sigui necessari valors de venir a retirar.
0: Aquesta jornada conjunta de sensibilització i recollida de residus a espais naturals protegits per l'Euroregió Pirineus Mediterrània ha estat emmarcada dins el programa ambiental Let's Clean Up Europe. Cerca conscienciar a la ciutadania, però sobretot en el jovent, amb la finalitat de reduir la creació d'aquests residus, amb una activitat preventiva, et cerca que aquests residus cada vegada siguin inferiors. Na Marga Sant Pol, amb un gran coneixement intern, ens explica més distesament. Efectivament, estic la persona més activa d'aquesta trobada. Bon dia, qui ets?
3: Hola, jo som na Marga Sant Pol, som la tècnica de Medi Ambient de Servei de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
0: Quin títol més llarg.
3: Sí.
0: I he sentit diverses vegades mencionar Let's Clean Up Europe. Me podries explicar un poc sobre aquest projecte?
3: Sí, bé, jo duc tot el tema de voluntariat i Let's Clean Up Europe és un programa europeu de voluntariat i de neteja tant de platges, boscos, parcs, per voluntaris, i nosaltres aquí a les illes sobretot tenim moltes escoles que s'apunten en aquest programa, i nosaltres des de la conselleria el que fem és que els donem suport de guants, bosses i també el servei de que, per exemple, gent de medi ambient o això vagin a fer xerrades, un poc d'explicació, i després les escoles fan les neteges, i és el que hem vingut a fer un poc aquí, juntament amb la regió, el Consell de Menorca i l'Ajuntament de Mó.
0: Te volia demanar sobre el nivell de participació de les escoles, de nivell privat de voluntariats, com has vist que ha anat evolucionant aquest interès?
3: Bé, jo duc ara en el servei farà quasi 3 anys i la veritat és que ha anat augmentant. Cada vegada hi ha una evolució de creixement, sobretot escoles, moltes escoles. Nosaltres donem difusió a tantes escoles, organitzacions sense ànim de lucre i a voluntaris en general, però és vera que el tema de les escoles i també moltes organitzacions petitones són les que fan aquest tipus d'accions i en general els agrada molt, o disfruten.
0: Vale, i si jo dic, és una cosa que m'interessa, me vull fer voluntària, què puc fer?
3: A la nostra pàgina web, en el punt d'informació de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, tenim un link que posa bé Let's Clean Up Europe i tenim el formulari on us podeu donar d'alta. Allà heu de rellenar el formulari per posar el nom, de quina organització sou, si sou ciutadans, o si és una escola, o si el que sigui. Després, quin dia voleu fer secció, el lloc, el número de participants, i nosaltres ja us posem en contacte amb vosaltres.
0: Perfecte, doncs abans si ho activam i allà estarem. Moltes gràcies, que vagi bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: El director d'Espart Natural de Salbufera d'Esgrau, en David Martínez, tampoc es va voler perdre aquesta trobada.
4: Estem fent una activitat de conscienciació de quins residus podem trobar en la platja, en les dunes de la platja d'Esgrau, per veure què és el que hi ha, perquè a vegades no sabem quantes coses hi ha, quins residus hi ha, i veure un poc quin és l'origen d'aquests residus, i sobretot per veure que estem en un parc natural que s'ha de protegir, i sobretot per tenir aquesta consciència de que no s'ha de malbaratar el que és els espais naturals.
0: En aquesta jornada d'avui estem mencionant molt la preservació del territori, la conservació. Te volia demanar, en tots aquests anys que han passat, com ha anat afectant aquest pas del temps a Salbufera? Comentàvem que hi ha més arena ara, que potser s'haurà de treure perquè pugui entrar l'aigua i pugui fluir un poc aquest corrent. Me podries explicar aquesta evolució del territori?
4: Pues la evolució del territori és algo natural i és algo normal. Que hi hagi un any més arena o més sorra i un any menys. Jo quan vaig arribar fa 3 anys havia un problema que no havia sorra, i ara 3 anys després hi ha molta. Depèn molt de la variació de la mar, del vent, i va canviant. És un ésser viu, la natura és un ésser viu que va canviant-se cada dia. El que sí que he notat durant aquests anys, que hi ha cada vegada més gent que vol venir a visitar l'espai natural, hi ha més persones, hi ha més activitats, molt de barcos, caiacs, gent que vol anar en paddle surf, famílies, excursionistes, i clar, fer que aquesta activitat de la gent que vulgui visitar el parc natural amb la preservació del medi és una qüestió que hem de treballar i hem de veure com fer-ho millor. Però sí que hem notat que cada vegada hi ha més gent que vol venir, i intentar conservar l'espai és un poc més complicat.
0: Els alumnes del Col·legi Sant Josep de Mó han estat acompanyats per 3 joves de l'Assemblea Euroregional de la Joventut, qui s'han unit als grups escolars i han capitanejat aquesta neteja. per acabar, només te volia demanar sobre aquests joves de l'Euroregió que hi ha aquí. M'han comentat que són part de la AEJ, l'Associació Euroregional de la Joventut. Com ho pots explicar?
1: Sí, de fet, ens hem adonat 4 anys enrere que l'Euroregió és una institució que ningú coneix. És veritat que els costa a la ciutadania saber ja què fa el govern o el Consell Insular. Imagina't parlar d'una Euroregió que agrupa 3 governs. I la idea va ser de dir, intentem que joves de cada territori es trobin i ens facin proposta per dir què podríem fer per arribar o conscienciar la joventut per dir quins són els reptes per a ell, quines són les prioritats que necessiten. I hem fet una crida, hi va haver 30 joves l'any passat que es van presentar i aquests joves es reuneixen periòdicament sobre temàtiques i ens fan propostes de millora o de fer accions conjuntes. I en aquest cas, avui, hi ha 4 que hi són presents i van ser una mica associat diverses vegades a accions de medi ambient, de cultura, de promoció de la joventut en acció política o l'acció pública. I aquí estan per conscienciar i ens ajuden que els joves, que són més joves que ells, que tenen 15 o 16 anys, bueno, pues sàpiguen el que fem o el que podríem fer i que els polítics, que jo represento, senti el que als joves ja agradaria fer, no? Més pot ser cooperació cultural, més viatges, més conscienciació mediambiental. És una mica això la idea, no? Que hi hagi més relació, no únicament institucionals, però també pels joves, com deia aquest matí en el discurs, que són ells que faran el proper alcalde, el proper cap d'empresa, que farà el futur del territori. A Menorca el futur ve dels joves que viuen aquí, o que emigraran o que vindran a viure aquí, que sàpiguen on són, de quina cultura fan part, perquè la problemàtica que tenim a Menorca la tenim també a les illes de Mallorca o la tenim al continent, i també la cultura, compartir una cultura conjunta, un patrimoni conjunt, que sigui lingüístic, que sigui econòmic o turístic.
0: Volia demanar també quin futur augures a l'Albufera d'Esgrava.
4: Pues el futur depèn de nosaltres, de si ho estem fent com estem fent fins ara, que estem intentant protegint l'espai, apliquem mesures de conservació i hi ha un equip de persones que estan treballant per la seva conservació, jo crec que el parc natural continuarà a anar a millor, el tema d'evitar els impactes que pugui haver per les persones. Però clar, hi ha un tema que no podem controlar, que és el canvi climàtic, que sempre ho comen quan me demanen sobre aquesta qüestió de quin és el futur per al parc natural. Hi ha coses que no depèn de nosaltres, depèn de si augmenta el nivell de la mar, ens hem d'adaptar a aquesta situació. Si no plou, ens haurem d'adaptar, perquè cada vegada veiem que plou en més quantitat però en menys temps. No és que plogui menys, sinó plou diferent. Sí. I clar, ens hem d'adaptar perquè l'Albufera té una part de llacuna que és molt, molt necessària perquè que plogui, que hi hagi aigua per a que se pugui mantenir. Clar, hi ha mesures d'adaptació i de conservació que se poden aplicar i ens hem d'avançar un poc a aquesta situació de canvi climàtic o de manca d'aigua en èpoques que ho necessitem. Però jo crec que si tothom posa de la seva mà, jo crec que anirà tot bé.
0: Tenim molt bufera per temps, molt bé. I ja, últim, volia demanar quina és la teva part preferida de l'Albufera, perquè és prou gran, però tots tenim una part preferida.
4: Bueno, la meva part preferida és una part que no és gaire coneguda, que està al costat de lo que és l'Arenal de Morella, la bassa de Morella. És una bassa que és totalment desconnectada de la mar i que té aigua dolça i a vegades s'omple d'aigua i a vegades no. Hi ha una quantitat de diversitat d'aus ahí impressionant quan hi ha aigua, i quan no hi ha aigua, que és a l'estiu, pues bueno, se seca, però és una manera natural i a mi m'agrada molt perquè quan vas en diferents èpoques de l'any és diferent i és un espai que és molt xulo.
0: Bueno, sempre per ser sorpresa. Moltes gràcies per tot i que acabis de tenir una jornada ben profitosa.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Aquesta quarta trobada de neteja en espais protegits ha estat celebrada per primera vegada enguany a Menorca. En un matí s'han reunit 200 quilos de residu en total, i en particular 25 quilos de plàstic es grau. Així de, només mos queda repetir el lema d'aquesta campanya. Let's clean up Europe!

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat, sent amb absoluta seguretat que embogiré de nou. Crec que no podem passar altra vegada per una d'aquelles èpoques terribles. Sé que aquesta vegada no podré recuperar-me. Començo a sentir veus i m'és impossible concentrar-me. Així que faig el millor que puc fer. Tu m'has donat la màxima felicitat possible. Has estat en tots els sentits el que un pot ser. No crec que hi hagi hagut dues persones més felices que nosaltres, fins que ha arribat aquesta terrible malaltia. No puc lluitar més. Sé que arruïn la teva vida, que sense jo no podràs treballar. Sé que ho faràs, ho sé. Ja veus que no puc ni tan sols escriure adequadament, no puc llegir. El que vull dir és que et dec a tu tota la felicitat que he tingut en la meva vida. Has estat totalment pacient amb jo i increïblement bo. Vull dir-ho, tot el món ho sap. Si qualcú hagués pogut salvar-me, aquest qualcú haguessis estat tu. Ja no queda en jo res que no sigui la certesa de la teva bondat. No puc seguir arruïnant la teva vida durant més temps. No crec que dues persones puguin ser més felices del que ho hem estat tu i jo. Benvingudes, benvinguts. Comencem el programa d'avui amb aquesta terrible carta i alhora commovedora que l'escriptora Virginia Woolf escriu al seu marit Leonard per ratllar d'un tipus de carta que no són gaire agradables, que són incòmodes, però que desgraciadament també s'envien o es troben. Aquestes són les cartes de suïcidi. Jo som Andreu Llamburu, mos acompanya l'edició en Txec Pons i això és Epistolari Express.

0: A la primavera de 1941, la salut mental de l'escriptora Virginia Woolf, el seu trastorn bipolar, es va descontrolar definitivament. Va esclatar la Segona Guerra Mundial, la seva casa a Londres es va destruir i la seva biografia sobre l'artista i crític britànic Roger Fry va tenir una freda acollida. El 28 de març va desaparèixer de casa seva. Va ser el darrer dia que se la va veure en vida. El 31, un dia de sol que esborrava niulats, per d'un fred per esculpir estàtues de gel, l'escriptora va aparèixer ofegada a les aigües gèlides del riu Ouse, molt a prop de casa seva a Sussex. Quan la van trobar, el seu fidel bastó bressolava a la vorera del riu. L'escriptora havia introduït dues enormes pedres a les butxaques del seu abric per evitar que el cos pugés a la superfície massa prest. Sembla ser que no era la primera vegada que la gran novel·lista havia intentat acabar amb la seva vida. Qualcuns dies abans havia tornat a casa seva amb el vestit totalment xop perquè, segons ella, havia caigut al mateix riu i se li havia oblidat les pedres. Na Virginia havia deixat dues cartes, una al seu marit i l'altra a la seva germana Vanessa Bell, en les que explicava que la seva decisió desesperada obeïa a la seva negativa a reviure els deliris torturadors de la seva antiga bogeria i a obligar els demés a suportar-los. Però abans d'analitzar aquest tipus de carta, anem a donar quatre punts de la biografia de la genial escriptora. El seu nom era Adeline Virginia Stephan, però ha passat a la història de la literatura amb el llinatge del seu marit. La seva carrera literària va començar en el periodisme literari, concretament en el suplement literari del The Times. El 1912, quan tenia 30 anys, es va casar amb en Leonard Woolf i amb diversos companys van fundar el grup de Bloomsbury, grup que encoratjava un enfocament liberal de la sexualitat. Juntament amb el seu marit, va fundar l'editorial Hogarth Press, que va donar a conèixer joves promeses de l'època, com el T.S. Eliot, autor de La Terra Erma. És autora de les novel·les L'habitació de Jacob, Mrs. Dalloway, El far, entre d'altres. La seva tècnica de monòleg interior i el seu estil poètic es consideren com una de les contribucions més importants de la novel·la moderna. En la seva adolescència, na Virginia va patir abusos sexuals per part del seu germanastre, que era més gran que ella, cosa que la va dur més endavant a desenvolupar un trastorn bipolar i que la va condicionar també a l'hora de mantenir relacions sexuals. Així doncs, va ser aquest trastorn que la va empènyer a posar fi a la seva vida?
1: This is Daniel Johnston speaking from a mental hospital. They tell me I'm crazy here. Out come the demons.
0: Òbviament, el seu trastorn bipolar, malaltia mental greu que es caracteritza per canvis dràstics en l'estat d'ànim, on les persones afectades oscil·len entre episodis d'eufòria i activitat i períodes de tristor i desesperança, en va ser una de les causes, perquè la decisió de posar fi a la vida depèn de molts altres factors en els que ara no entrarem.
2: Si pensara con claridad, Leonard, podría decirte que estoy luchando sola y envuelta en la oscuridad y que solo yo conozco, solo yo comprendo mi propio estado. Y tú vives, dices que vives con la amenaza de mi extinción. Leonard, yo también vivo con ella.
0: Però què va impulsar a Virginia a escriure aquesta carta? Les raons per escriure una nota d'aquest tipus són molt diverses. La sociologia, psiquiatria, psicologia i grafologia, entre d'altres, s'han encarregat d'estudiar aquesta tragèdia. En aquest cas, veiem l'explicació del motiu i un intent per alleugerir el dolor del seu marit, tractant de minimitzar la culpa. Segons Simon Critchell, autor de l'assaig, A punt sobre el suïcidi, aquestes cartes són, i citem, una darrera i normalment desesperada tentativa de comunicar-se. Una comunicació final. No es vol morir sol, sinó en companyia d'una o més persones, als qui la nota va dirigida.
2: Querido Leonard, mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara y conocerla por lo que es. Así podrás conocerla, quererla por lo que es y luego guardarla dentro.
0: Tema tabú, delicat, incòmode, sovint amagat, del que no hauríem de tenir ni por ni vergonya de ratllar i debatre àmpliament. Però nosaltres ho deixem aquí, recordant la genialitat de l'obra de Virginia Woolf, i mos acomiadem amb les immortals paraules finals de la seva novel·la Les ones.
3: La mort és el nostre enemic, i a l'encontre de la mort, cavalco brandant l'espasa, amb els cabells flotant en el vent com els d'un jove, com flotaven en el vent els cabells de Percival quan galopava a la Índia. Endinsant els esperons contra els flancs del meu cavall, invençut, indòmit, em precipit en el teu encontre. Oh, mort! I ses ones romperen sobre sa vorera.

Postdata. S'acomiaden de voltros en Xec Pons i n'Andrea Iomburu. Això és Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'home dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit, reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes

0: Anécdotas, quotidianitat i humor.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols

acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: I algun cop has tingut algun problema amb un turista al fotografiar-lo que s'hagi emprenyat o...
1: De dretes d'imatge o...?
0: Bueno, hi ha gent que no li agrada.
2: La principal reacció que m'he trobat fent aquest reportatge és d'amabilitat. O sigui, realment vaig posar aquest nom d'un parc temàtic perquè la gent se sentia que està un parc temàtic i ets el fotògraf que li està fent la foto, que tu penses, ai, la mare, quina foto t'estic fent, amb quina situació, sobre són angulars, per tant, t'estic posant la càmera davant i és agressiu. I li feien il·lusió, inclús deien, si no ha sortit bé, repetim. I dic, no, si jo el que vull és que sigui esporàdic. Inclús alguns m'havien convidat a cerveses, hi ha una foto que està un home que és vestit de bebè. Sí. Jo estava fent una cervesa amb aquests nois perquè em van convidar. M'he trobat alguna situació desagradable en llocs d'espera. Per exemple, quan estan fent turisme no, però les fotos del port, que estan 2 hores esperant un taxi, aquí la gent es posa nerviosa, saps? I ja no li agrada tant sortir retratada.
1: Però jo vull tornar a aquests homes que estaven fent cerveses. Com va ser? Et van explicar la seva vida? Et van...
2: Clar, jo estava...
1: Tu els havies de parlar, també.
2: Sí, clar, jo estava morint-me de calor. I estava caminant per allà. I jo, quan he conegut més gent fent aquest reportatge, és buscant ombres on refugiar-me, perquè feia molta calor. Llavors, jo estava caminant per allà a platja buscant situacions i de cop vaig veure aquell home disfressat de bebè, bevent cervesa d'un biberó i amb 4 borratxos. I dic, vale, aquesta foto l'haig de fer així com sigui. I aquí, en aquell món, jo havia triat un estil de fotografia. Llavors sabia que m'havia de posar dins l'acció, que fos un angular, que estiguessin a prop, etc. Llavors, sí que em van veure com marejant una mica per allà al raconet on estaven ells, com fent voltes mig dissimulant, i els va fer gràcia que portés una càmera. Llavors van ser ells els primers que em van interactuar de fes-nos una foto. I a través d'això em vaig posar a parlar amb ells un rato, em van demanar una cervesa, vaig dir, perfecte, perquè són les 12 del migdia i porto 3 hores aquí caminant. I a través d'això ja, quan fas el xin-xin, que inclús el vaig proposar jo, vaig dir un brindis, no sé què, i aquell moment, de forma esporàdica, vaig poder fer la foto. És esporàdic, perquè no és esporàdic 100%, perquè tu estàs formant part de l'acció, però no és una foto de, ei, feu un xin-xin i espereu-vos aquí, sinó jo estava amb aquest grup de Manchester.
0: És orgànica, no? Busques aquesta organicitat, les situacions i els moments, i normalment no demanes permís, llavors, o sigui, intentes passar desapercebut, d'alguna manera.
2: Aquest reportatge és difícil passar desapercebut, perquè sí que és veritat que estàs molt a prop de la gent, no és un teleobjectiu de... Al buscar situacions absurdes t'hi has d'apropar molt. Llavors, passar desapercebut i et trobes en situacions d'un noi de 25 anys caminant per la platja, vestit de negre, amb una càmera a la mà, doncs, a mig estiu, és raro. La gent diu, què fot aquest aquí? Però...
0: Vestit de negre, detall.
2: Però sí que és veritat que...
1: Com és que anaves de negre?
2: No, jo és que és com el meu uniforme de treball, com em sento còmode amb una samarreta negra, si no faig pitjors fotos.
0: Clar, l'estiu això perjudica.
2: Saps com els futbolistes que es fan la creu quan surten al camp? Doncs jo vaig sortir amb samarreta negra a fer fotos.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Té problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre... Un poc hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau. I crec que va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des de que te conec, però sí que te conec. Doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també van coincidir.
0: No, eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí, sí.
1: Però crec que una vegada, que és que es deia sala que hi havia... No, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Uah, sí. Uah, que guai. Però fa molt anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics i amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Soldevila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses. I shall smile
1: and wait. Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

No em parleu de somnis, que d'això hi entenc. Sort n'hi ha d'aquest estat eteri, intangible o fonadís. Depèn del tarannà de cadascú. No em parleu de somnis, que per ells, nit i dia, visc molt lluny d'una realitat que cada cop menys m'agrada. I no és pas per defugir responsabilitats adquirides, si més no és per sobreviure al somni del malson quotidià que és la crua realitat. No em parleu de somnis si mai no heu somiat. És gràcies a ells que visc tan allunyat com puc de la feixuga realitat. Miquel, Martí i Pol. Avui comencem aquesta quarta travessia de la mà de contes i no puc estar més feliç. A més, ho fem somiant. Somiant amb la pau. Doncs, com deia Albert Camus, la pau és l'única batalla que val la pena lliurar. I aquí, avui i sempre, direm no a la guerra. Comencem la mà de contes a Radio Far Menorca. Us xerra n'Andreu Llamburu. Els senyors de la guerra estaven cada cop més enfadats i discutien a trets i llançant bombes. És l'hora de fer les maletes. Partim d'aquí, va dir un vespre el pare. I va agafar la maleta més grossa que teníem a casa i m'hi va ficar a dins. En aquella maleta hi havia tot el que calia salvar, va dir el pare pel camí. Algunes vegades ens pesava el sol al cap, d'altres la neu a la roba, però el pare deia que jo mai, mai, mai no li pesava, mentre es anava canviant la maleta de mamma. Hi havia dies de boca seca i d'altres de panxa buida. Però mai no ens van faltar històries pel camí. Un camí que va quedar a mitges. De sobte... Oh, no! Un mur gegant de pedra i persones d'uniforme, encara molt més dures que la pedra, i que, a més, no ens van deixar passar. El pare em va explicar que era culpa seva, que amb les presses s'havia deixat a casa la invitació i en aquell país tan perfecte només s'hi podia entrar amb una invitació especial. Aleshores mos va tocar tornar enrere. Seríem mariners, va dir el pare, i em va comprar una armilla salvavides de color carbassa amb uns superpoders. Ell no en necessitava, va dir. Amb els seus músculs en tenia prou. I això que eren invisibles, vaig pensar jo. A bord d'aquell vaixell érem moltíssims i el mar ens devia trobar tan i tan pesats que es va fartar de dur-nos a sobre i en un moment, fum, ens va tombar el vaixell amb una furiosa tempesta. I al cap de poc ens van venir a salvar un vaixell ple de superherois. El que es va fer molt llarg va ser el temps que vam passar dins del vaixell, allà atrapats al mar per ordre de les persones de terra. Els homes es posaven les mans al cap i les dones es tapaven la cara amb les mans. Tothom estava molt preocupat, però el pare deia que el que passava era que ho estaven preparant tot per rebre'ns i que, clar, això trigava el seu temps. I quan vam arribar a terra, vaig entendre que el pare tenia tota la raó i que encara necessitaven més temps per preparar les coses. Ens han dut a una mena de camp que és com una gran ciutat de tendes. Tot està molt enfora i sempre hi ha molta gent a tot arreu i per qualsevol cosa s'ha de fer una cua molt llarga.
Després de dutxar-nos, hem de caminar pel fang fins a la nostra tenda. I a la llarga cua que hem de fer a les fosques per rentar-nos les dents, somiem amb el país més net i polit del món, on qui llença un paper a terra paga una multa. També hi ha llargues cues per menjar. I quan hi som, somiem amb pizzas, pasta i gelats italians. I és que sabeu què? Aquí el menjar, la veritat, és que no és gens bo. Tot i això, quan ens cau un tros de pa sec de les mans enmig d'aquell embolic de cues i la gana, el recollim de terra, donem les gràcies i el deixem en un raconet perquè els altres habitants d'aquell lloc, els ratolins, també tinguin alguna cosa per menjar. S'ha de dir que, tot i que al camp hi ha un munt de fiets i fietes com jo, no és el millor lloc per jugar. M'explico. És que per tot arreu hi ha col que perilla la White. Sort en tenir de la imaginació, la fàbrica de les nostres joguines. I també somiem amb Dinamarca, on hi ha les millors joguines de veritat i on viuen els fiets i les fietes que diuen que són més feliços del món. Amb tantes cues, us podeu imaginar que res no va a l'hora. Berenem a l'hora de dinar i quan arriba el metge ja ens hem curat de tanta estona que fa que mos esperem a la cua. Però l'espera més llarga i més difícil de totes és el canvi de color del segell. El nostre encara és vermell i fins que no sigui blau no podem continuar el nostre camí. El pare diu que triga tant perquè tots els països d'Europa volen quedar-se amb nosaltres. I jo m'ho crec, que la veritat és que tampoc sabria quin país triar. Voldria triar-los tots i viure'n tots. Si més no, mentre no puguem tornar a ca nostra. Al vespre, el pare sempre relata històries d'un país ple de castells i tresors on em vol portar. Diu que m'explica històries perquè no em faltin mai els somnis, perquè només els somnis tenen aquella màgia de transformar l'espera en esperança. Sabeu què? El pare no ho sap, però amb el que jo somio de debò, de debò, de debò, de debò, és amb una cua que ens torni a casa ben prest. Cua de somnis, de Rita Cineiro i Laia Domènech.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena Jornades de Performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament.

0: En aquesta entrevista mos endinsarem un poc més en la mirada que té sobre la fotografia, que és el llenguatge que empren la seva pràctica artística. Per aquest motiu, m'agradaria començar amb una pregunta sobre aquest mateix projecte, de Jo també quise ser Robert Capa, i, evidentment, bueno, no sé, potser ja t'ho han fet altres vegades aquesta pregunta, però jo pensava en el títol, no? Que ja apunta una intenció molt clara, que és evitar reproduir les imatges periodístiques o dels fotògrafs de guerra en els que estem tan avassats a consumir en mitjans de comunicació. Què és el que vols explicar tu a través d'aquest projecte?
1: Aquest projecte és una autobiografia en el que investigo les meves contradiccions sobre la fotografia i sobretot em centro en les imatges de violència, de guerres. I una miqueta el que acabo fent és teixir imatges traspassant-les de la imatge al ganxet una miqueta per donar aquest sentit de que la fotografia és un teixit d'imatges, un teixit de moments, de sentiments, d'ordres visuals, perquè crec que la fotografia és poder i ara mateix s'ha de tenir molt en compte quin tipus de fotografies estem fent, estem consumint.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Avui tenim el gust de xerrar amb una persona que potser ens podrà ajudar a situar-nos en tots aquests temes. Ella és na Noemi García, mare, nutricionista comunitària i secretària d'organització de Més per Menorca. Benvinguda, Noemi.
1: Molt bones tardes, moltes gràcies que m'estàs.
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: Bé, en aquest programa fem una pregunta a tots els participants, la primera, i és, què és per tu la terra?
1: Uau, la terra, bueno, jo crec que ho has definit molt bé amb aquesta superintroducció que has fet, un text superxulo. Per jo, la terra és una paraula amb majúscules, significa moltes coses, tantes i tan grosses que per jo hauria de ser, un sinònim seria com el centre, no?, de la vida d'allà, sorgim tots realment. La terra és una cosa viva, per tant és vida, no? Quan penso en la terra, me venen a escapar ara moltes coses actuals. Per exemple, imatges com els patis de les escoles, que no hi ha terra, o les ciutats que cada vegada es consumeixen aquesta terra, no? Aquesta tendència que hi ha actualment. És a dir, un bé comú, la terra, o allò que hauria de ser un bé comú, però que, llestimosament, està en perill d'extinció, no? Per culpa, a més, d'uns interessos purament economicistes o productivistes, no? Per beneficis d'uns pocs, per molt de doblers, i que, a més, afegiria que els qui realment creiem en la importància i en el valor que té la terra hem d'assumir i carregant-se responsabilitat de les conseqüències d'aquesta extinció.
2: Ses mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dien Vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: serà.
1: Sí, clar, perquè aquí hi ha un aspecte també de la gestió dels territoris, la gestió del paisatge de Menorca, no? També, que la gent del camp sembla que només produïm aliments, però exacte, també gestionam i cuidam de l'entorn i de la terra, no?
2: Sí, sí. El que penso que s'ha oblidat un poc. Hi ha pagesos que s'han oblidat, no? Que som gestors del territori i que només van a fer doblers i prou. Mm. Però bueno, jo la part romàntica d'aquest ofici crec que és arribar a l'estància de sort o arribar al lloc, els qui tingui un lloc, i dir... que política tornat o que política tornar i acabat d'acabar, això és una part romàntica també és polida que la tinguem. No tot és doblers. La terra és de qui la treballa,
3: terra sua. Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
4: Agafeu el galcionari per la pàgina 69 i cantem tots junts.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessit tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins si estiu qui ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

per mostrar els meus punts més forts. Si una cosa em dignifica i fa de jo un bon sentiment, és que segueix visquent sa vida amb l'ànim d'estimar.

0: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal.
1: Aquest concurs es celebra cada any. Un any es fa poesia i l'altre narració curta. Hi participen tots els alumnes de quart, cinquè i sisè. Pot ser en català o en castellà. Tota la feina l'hem fet a l'escola. I hem hagut de dedicar unes quantes hores.
2: Vam agafar idees. Vam fer una primera versió de la història, que els mestres ens van corregir. Després la vam passar a nosaltres, a net, amb molt bona lletra. També vam fer un dibuix per la portada. Finalment, vam pensar un pseudònim perquè el concurs fos totalment anònim.
3: El passat dia 2 de maig es va fer un acte a la sala multifuncional, on el jurat va anunciar els guanyadors i finalistes. També es va fer una menció per un alumne que s'hagués esforçat molt, que van triar les tutores.
4: Cada un va rebre un llibre d'enigmes, com a premi. És un concurs que ens motiva a ser creatius i a voler fer-ho millor. Seguidament llegirem les narracions guanyadores.
3: La meva història es diu Quan se'ns oblida divertir-nos, de la Neus Vinent Florit, amb pseudònim Calcedí. En una guieta petitona hi havia un poble normal i corrent, amb gent normal i corrent. Els nens van a l'escola, juguen, corren, aprenen, i els adults fan feina i fan el dinar, el més normal, no? I de la Martina, una nena de sisè, ja en tenia prou de normal i corrent. A ella no li agradava que els adults fossin tan serios. Potser era cosa de l'edat, però ella estava segura que quan ella fos gran no seria així. Si els adults havien estat fiats i havien jugat, ballat, havien anat a esports i a escolars, com pot ser que ara només facin feina i mirin el mòbil? Es demanava la Martina. La Martina va decidir que això ho havia d'aturar. Ella havia de trobar la manera que els adults tornessin a reconnectar amb els que de bé els agradava. El poble era molt petit, tothom es coneixia, i només hi havia una escola. Així que la Martina els va dir a tots els fiats i fietes de l'escola que a l'hora del pati anessin a la caseta groga d'Esparc. Quan va ser l'hora del pati, la caseta estava plena i la Martina va començar a explicar el seu pla. Bé, haureu notat que els adults només fan feina i són molt avorrits. No exploren ni aprenen, però tinc un pla per canviar-ho. Avui, quan dineu amb els vostres pares, demaneu-los quin era el joc, l'activitat o l'esport que els encantava de petits. I demà tornarem a quedar i ho apuntarem tot. Tinc un gran espectacle planejat. A l'hora de dinar, la Martina els va dir als seus pares. Mare, pare, vosaltres de petits feu qualsevol activitat? Els seus pares feien cara com si no ho recordessin bé, però el seu pare li va contestar. Doncs jo vaig ser un gran jugador d'escacs. Cada dia practicava més de 2 hores. Com és que ja no jugues? Va demanar la Martina. Ara mai tinc temps, la veritat. Sempre tinc coses que fer, va dir el seu pare. Jo tocava la trompeta una banda, m'encantava. Però amb tanta feina no trobes moment, va dir seva mare. El pròxim dia a l'escola, el pati tornava a estar buit, perquè tots els fiats i fietes eren a la caseta groga d'Esparc. I la Martina va començar a repartir els rols per l'espectacle. Aquest espectacle ha de ser tan fascinant que faci que els adults reconnectin i cerquin temps per ells i per aprendre. Tothom feia una feinada, creaven disfresses, cartells, etc. Tots s'ho curraven molt. Ja era el dia de l'espectacle, tots estaven molt nerviosos, perquè tot el poble vindria, ja que era l'escenari de la plaça. I hi havia cartells per tot. L'espectacle va començar. La Martina era la presentadora i va presentar els esportistes, que anaven entrant i feien trucs en les pilotes, mentre de fons hi havia 6 fiats que anaven tocant cançons fàcils amb instruments de vent i percussió. Després van sortir els nens de jocs de taula i jocs populars. I per últim va sortir la Martina amb un micròfon. Els adults a vegades us oblideu de cercar temps per aprendre. Sembla que la vostra vida només és per fer feina, però no ha de ser així. No us heu d'oblidar que també vau ser nens i també vau somiar. El dia següent es veia la il·lusió en la cara de tots i des d'aquell dia adults i nens gaudien cada dia. Fi.
0: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat editor, tinc 8 anys. Qualcuns dels meus amics diuen que Santa Claus no existeix. Mon pare diu, si el veus anat sol, és així. Per favor, digui'm la veritat. Existeix en Santa Claus? Virgínia O'Hanlon, 115 oest del carrer 95. El 1897, seguint el consell de son pare, una filleta de 8 anys, anomenada Virgínia O'Hanlon, va escriure aquesta divertida carta a l'editor del ja desaparegut diari de Nova York, The Sun, on cercava la confirmació de l'existència de Santa Claus. Comencem aquest màgic capítol que posarà fi en aquesta primera temporada d'Epistolari Express. Som en Xec Pons i n'Andrea Ollamburu.
2: Virgínia, els teus petits amics estan equivocats. Han estat afectats per l'escepticisme, en una època d'escepticisme. Només creuen allò que veuen. Pensen que res pot ser, si no és comprensible per a les seves ments petites. Totes les ments, Virgínia, siguin d'adult o infant, són petites. En aquest gran univers nostre, Somo és un pur insecte, una formiga en el seu intel·lecte. Si ho comparem amb un món il·limitat que el rodeja, mesurat per la intel·ligència capaç de captar la totalitat de la veritat i el coneixement. Sí, Virgínia, hi ha un Pare Noel. Ell existeix tan certament com existeix l'amor, la generositat i la devoció. Que trist seria el món si no existís un Pare Noel. Seria tan trist com si no existissin, Virgínia. Aleshores, no hi hauria fe infantil, ni poesia, ni romans per fer tolerable aquesta existència.
1: Aquestes línies donaven inici a la resposta que va escriure l'editor i un dels redactors principals del diari The Sun. Ell era en Francis Parcellus Church, un home que no solia escriure editorials i que es caracteritzava per escrits que defensaven l'escepticisme cap a la religió i la superstició i que solien estar travessats per un enfoc un poc rondinaire, o això deien els seus companys de feina. De fet, en un inici, en Church es va negar que el seu nom s'adjuntés a l'editorial. El fet és que tant la carta d'Anna Virgínia com la resposta van ser molt ben rebudes pels lectors i diuen les fonts consultades que més d'un segle després és l'editorial més reimprès en qualsevol diari d'idioma anglès.
3: No está mal, no está nada mal. Lo publicaremos en la primera página de la sección H2.
4: ¡Yuhu! ¡Paren las rotativas! Vale, ya pueden arrancar.
1: Avui, contents d'arribar en aquest darrer programa d'aquesta primera temporada d'Epistolari, no podíem perdre l'oportunitat de donar espai a les cartes màgiques. Aquestes cartes que van dirigides al carrer Tajtijuca 1, codi postal 96930, Cercle Polar Àrtic. O d'altres que van dirigides a Orient, o potser cartes destinades a follets, mags, ratolins, a persones que creuen en la màgia, a camells que no es cansen caminant pel desert. Cartes que, en definitiva, són ponts per relacionar-nos amb un món màgic, que a algunes ens omple de nervis, alegria i que alhora ens permet creure que tot és possible. Creguem o no, hi ha una part de tot aquest món màgic que és part de la tradició que ens envolta. Qui no ha escrit una carta carregada d'esperances màgiques? O potser ha realitzat altres actes psicomàgics com fer cagar un tió, anar a dormir prest per no veure qui deixa els regals, posar tres copes i tres poals d'aigua, perquè arriben els camells aixargats, demanar un desig quan veiem un estel fugaç o quan bufem espelmes, o el senzill acte però màgic de reunir a sa família al voltant d'un menjar per compartir. Tot i que sa globalització s'ha encarregat de barrejar-ho tot i també de mercantilitzar-ho, i ara cadascú celebra allò que tria, potser podríem dir que sa tradició més lligada al cristianisme són els Reis d'Orient i, per tant, les cartes que els hi escrivim. Quants de nosaltres ens haurem assegut a una taula amb un full en blanc i amb una lletra lligada i un poc tremolosa haurem començat escrivint: Estimats Reis Mags, aquest any...

0: És interessant veure que si investiguem un poc sobre l'origen dels Reis Mags, l'història es barreja amb llegenda, religió, tradició, i no està molt clar què és bé i què no. Diu el Nou Testament que els Reis Mags d'Orient van arribar seguint el rastre d'una estrella, que segons la profecia els guiaria fins al nou rei d'Israel. Així va ser com els va dur fins a Betlem per adorar el nen Jesús de Natzaret.
1: Inténtalo, Gaspar. Cualquier signo que encontremos podría ser la pieza clave.
2: Una estrella se alzará desde la tierra de...
1: ¿De Israel?
2: Israel.
3: Pero Melchor, las palabras responden a la misma conjunción que he observado.
1: Baltasar, si lo que dice el profeta es cierto, un nuevo Mesías podría venir al mundo durante nuestras vidas.
3: Hay una estrella que ha estado dirigiéndose hacia lo que los romanos llaman Júpiter y parece que se aproximan el uno al otro.
0: Per aquells que sou més curiosos, que sapigueu que la paraula mag ve d'Orient, del persa magusha, que és la forma de denominar els sacerdots erudits. A vegades el coneixement i el saber també és màgic.
3: Pero mirad.
2: ¿Otra estrella?
3: No. Venus. Si estoy en lo cierto, y suelo estarlo, las tres parecerán tocarse por primera vez en 3.000 años. Venus es llamado el planeta madre. Júpiter, el padre resplandeciente. ¿No os dais cuenta? Madre y padre alineados en el cielo como uno solo.
1: ¿Y la estrella cómo se llama?
3: Su nombre es Sharu.
0: Els mags van regalar a Jesús de Natzaret or, que representava la seva natura real, encens, que representava la natura divina, i mirra, que era un compost embalsamador pels morts. Com tres van ser els regals, es va entendre que tres eren els reis, però també hi ha versions de la tradició que han indicat la presència de 4, 7 i fins a 12 reis mags. Us imagineu?
4: Jesús té tres deixebles.
5: Jesús tiene tres discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan.
4: Y
5: sobre todo, el misterio divino del cristianismo es la Trinidad. Hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
4: El tres es...
5: El 3 sería el símbolo que indica la máxima armonía.
4: Armonía máxima. Es claro que el 3
5: es el número clave en el simbolismo cristiano.
0: Però maneres de creure en la màgia n'hi ha moltes, no només els reis. I les cartes mos permeten jugar amb aquest món màgic. I si no, que li diguin al filòsof Kafka, que es va convertir en protagonista del relat Kafka i la nina viatgera, escrita per Jordi Sierra i Fabra. En aquest relat, el filòsof, passejant per Berlín, es troba amb una fieta desolada que acaba de perdre una nina. El filòsof la vol ajudar i, després de cercar-la però no trobar-la, al final li explica que la nina no està perduda, sinó que està viatjant per tot el món i que, justament, ell és escarter, un carter especialitzat en dur cartes de les nines viatgeres pel món a les nenes com ella. I així, cada cop que es reunien sa fieta i en Kafka, ell li llegia ses cartes de la nina viatgera. I passat el temps, el filòsof acaba per regalar-li una nina nova que la fieta, tot i agradar-li, veu que és un poc diferent. Però, justament, aquesta nina ve amb una carta i diu: "Estimada amiga, els meus viatges m'han canviat." I així va ser com la fieta acaba acceptant la nina i anys posteriors, ja quan aquesta ha crescut, es troba una carta secreta amagada dins d'aquesta, que diu: "Cada cosa que estimis, cap la possibilitat que la perdis, però al final l'amor tornarà de formes diferents."

0: En tot cas, escriviu cartes màgiques o cartes a nines o cartes pel món o no escriviu cap. Però des d'Epistolari us convidem a qui ho feu, a què escriviu. Escriviu cartes, torneu a donar vida en aquest màgic acte d'omplir un paper blanc de lletres que formen paraules que expressen sentiments i pensaments que volem compartir amb qualcú que no tenim al costat, però amb qui volem crear complicitat. Escriviu als avis i ses àvies, que sempre els hi fa il·lusió saber dels nets o dels fills. Escriviu en els amics que no viuen a prop però que penseu sovint amb ells. Escriviu a qui sabeu que està sol i feu-li una mica de companyia. Escriviu als presos, que també tenen dret a rebre notícies. Escriviu a Radio Far Menorca per explicar-nos de voltros. I un cop a l'any, escriviu a qualcú màgic, simplement per recordar que el fet de somiar és per tothom i per agrair que estiguin allà cuidant de sa màgia i del món dels més menuts. Escriviu, escriviu, escriviu, escriviu cartes d'amor, de comiat, amb notícies bones, amb sentiments oblidats, amb paraules pendents i desitjos latents. Escriviu per seguir vius, vives, per seguir connectats sempre en aquest boig món.
1: Les coses més reals del món són aquelles que ni els fiets ni els homes poden veure. Qualcuna vegada has vist les fades ballant damunt la gespa? Per suposat que no, però això no és prova que no siguin allà. Ningú pot concebre o imaginar totes les meravelles invisibles que hi ha al món. Francis Parcellus Church.
0: S'acomiaden, per ara, n'Andrea i en Txec. Ei, escriviu-nos a nosaltres, aquí, a Epistolari Express, a Radio Far Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A l'esport hi ha un trastorn que de vegades apareix en gent que se sotmet a exercicis importants. Si la pèrdua energètica que experimenta el cos durant l'exercici no es compensa amb una alimentació adequada, es pot acabar generant un desequilibri que no només es manifesta en forma de fatiga corporal i més facilitat de lesions. També és comú que s'acompanyi de falta de concentració, irritabilitat o depressió.
2: Època de muda. Capítol 7. Deficiència de rendiment.
1: Accedir a la capacitat que l'organisme té per refer-se significa entrar en una dimensió poc recomanable. No passa res si això succeeix d'una manera puntual, però quan forma part de la rutina, s'ha de tenir cura de no descompensar-se entre esforç i recuperació, perquè a la llarga es poden acabar generant perjudicis de difícil retorn.
3: Game over.
1: Qualsevol esforç que fem, sigui en la preparació física, en la inversió d'un negoci, en la participació a un voluntariat o en l'aprenentatge d'un instrument, es preveu un afany amb l'expectativa d'un resultat, d'un rendiment. En els casos citats, tenim l'anhel de millorar la nostra condició corporal, l'ànsia de beneficis econòmics, el desig de reconfortar-nos amb la feina d'equip o la il·lusió de poder sonar una tonada que ens motiva. En cada àmbit s'ha de trobar una harmonia entre la inversió en temps, en diners, en renúncies d'altres coses i el retorn que obtenim. Quan el que ve de tornada no acaba compensant el valor que donem a allò que prèviament hi hem posat, començaran els dubtes de si cal mantenir la idea o repensar-la. Comprar un abric quan fa fred i no en tenim cap sol ser una bona pensada. Ens reconfortarà molt poder deixar de patir la fuita de temperatura. Però si ja disposam d'un cert nombre d'abrics, comprar-ne d'altres en generarà una satisfacció decreixent, fins al punt que, quan en comprem un més, probablement sentirem que hem caigut en la trampa del consumisme. Analitzant aquests episodis solen aparèixer diferents visions, unes més terrenals i d'altres més recercades. De vegades, no hi falta aquell que diu que no voler comprar més abrics quan ja se'n tenen prou és estar en contra de la roba, i que cal tenir en compte que, vulguem o no, argumentaran, la roba ens guareix de les inclemències atmosfèriques. De l'altra banda, hi haurà qui pugui entendre l'acció de no voler comprar més com una postura assenyada entre la despesa i els beneficis obtinguts a canvi. Perquè, de vegades, tenir-ne més no implica millores. Quan succeeix que, a major quantitat, menor retorn, estem davant una deficiència de rendiment. A Balears estem experimentant una gran deficiència de rendiment amb la massificació turística. A mitjans dels anys 80, l'arxipèlag rebia una tercera part del turisme que rep ara, mentre que la renda per càpita liderava el rànquing de les comunitats autònomes. Avui tenim el triple de turistes i estem a la posició dotzena. A base de projectar com si sigui una bona notícia l'increment de turistes, i de creuers, i de vehicles, ens hem situat al vagó de la cua. Ja no és que sigui necessari reaccionar, és que és urgent fer-ho. Com en el trastorn dels esportistes, a les zones que pateixen massificació de manera repetida i creixent, es comencen a detectar símptomes de fatiga. Hi ha una fatiga ciutadana, de la gent que veu que va perdent oportunitats i condicions, dificultat en l'habitatge, falta de feina mínimament qualificada, espais saturats. També s'hi detecta una fatiga ambiental. No basta l'aigua, no hi som a temps a gestionar els fems, les depuradores no tenen prou capacitat. Igualment apareixen la irritabilitat, la depressió, fets que aprofiten molt bé els que prometen solucions messiàniques. Davant d'això, no queda altra que posar en marxa la reflexió ciutadana, comunitària, la discussió conjunta de sortides i l'alçament de la veu per fer sentir la reivindicació d'una societat amb millors perspectives que la costa avall en què estem entrampats. És hora de feina d'equip. És temps de crear nous contextos socials que generin respostes reals i no negacionismes d'una realitat palpable. Ja no es poden admetre més excuses per dilatar la gestió del problema. Cal tornar a generar il·lusió, imaginaris desitjables, camins per transitar-hi i energies per avançar. Quan les institucions no contesten i els agents econòmics habituals tanquen els ulls, es necessiten moviments socials per recordar quins són els interessos col·lectius. Menorca ha de tornar a trobar la senda, la via, que marca la diferència. Quan la gent es mou, el rendiment social millora molt.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Eixams estiu i no deixam sa mala vida. Tocam ciutat per es moreno, no s'esborra. Cada dia més rebel·la, sa sa m'apull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Els teus pos es cor me forren. Veiem pirra per l'eixample, que amb el fred encara aguanta. Sé que mirar-me tancar.

torna fosc i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat a totes aquelles guerreres.

0: força de um catafi blow.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge.

0: una frontera, una tomba, un negoci turístic. En definitiva, avui parlarem de la mà, no com a decorat, sinó com a força literària, de la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuomala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa de referència en què us pretenem endinsar dins el món de la música popular i d'arrels, des de diferents perspectives, des de diferents visions. Ho fem com sempre des de l'estima, des del coneixement, des de l'escolta de cançons i sempre amb gent convidada. I avui tenim qualcú molt interessant.

0: fem xerrant de lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en la seva relació amb la música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Altres?
0: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
1: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé.
0: No sé ben
1: però
0: què.
1: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
0: Perquè es canten sempre ha estat una cosa que definim molt la cultura popular. És fàcil que la gent s'ajunti i és una cosa que a vegades et sorprèn, visitants, gent que ve i diu, és que aquí tothom sap tornar a seguir terra i tothom s'ajunta i canta i la gent afina.
1: Sí, és allò que deien que Menorca canta, no? Realment és, forma part del nostre caràcter i de la nostra manera de viure i de la nostra manera de fer festa, també, no?
0: És així.
1: És difícil trobar una festa en què no s'acabi cantant, no? I sempre hi ha algun motiu perquè hi hagi cant.
0: Per què hi cant?
1: I, bueno, allò que dius de que, clar, és que es cantes, diuen, no?, que la veu humana és l'instrument més perfecte que existeix. Diuen. perquè és aquell que duim incorporat, no?, que ets la primera instrumentació que coneixem, no?
0: Segurament ets els primers que vam fer alguna cosa, va ser sense veu.
1: Amb sa veu, exactament, no? Llavors, bueno, aquí hi ha tota aquesta...
0: Aquesta afició per sa música... i per la lírica en especial, tant en el seu vessant popular, que és allò que avui remenarem, però també en el seu vessant de música culta, ve d'enrere, no és nou de fa poc a Menorca, i tenim aquesta relació, ja sigui amb l'òpera o amb la sarsuela. Per què ha succeït això?
1: Bueno, segons compten, no, les persones que han estudiat altres èpoques anteriors, l'existència del Teatre Principal de Mo, que és... un dels teatres d'òpera més antics de l'estat espanyol, és de 1829, va ser un producte d'una afició a l'òpera que ja existia a la ciutat de Mo i que era també a resultes d'una sèrie de companyies italianes que per anar cap a la península ibèrica passaven pel port de Mo, recalaven en el port de Mo i per tant oferien premiers, no? d'òpera. De fet, grans compositors menorquins com Benet Andreu, vale? Per exemple, o Alaquer, havien construït òperes a l'estil de Rossini, que aleshores era el hit, no?, del moment, i havien fet música molt italianitzant, fins i tot en italià.
0: Era l'aportació menorquina a l'òpera internacional, diguem.
1: Això mateix. I, per tant, es va construir una afició operística molt important que després ha arrelat dins la societat. Jo record una professora de cant que vaig tenir durant molts anys, Eulàlia Salvanyà, que la primera vegada que va venir a Menorca, molt joveneta, va quedar absolutament frapada, sorpresa, quan va entrar a un bar i va sentir tres homes allà un migdia d'un dia faner que discutien sobre quina versió de la Traviata era millor. Si sa d'aquell tenor, sa de s'altre o sa d'allà de sa. I va quedar absolutament al·lucinada. Va dir, això és una terra meravellosa.
0: Jo he de tenir contacte amb aquesta terra.
1: Exacte.
0: I així va ser, no? Eulàlia la coneixem perquè està mestra de més d'un cantant.
1: De molta gent de per aquí.
0: Molt bé. I és curiós sentir com de tant en tant hi ha gent, hi ha personatges que pel carrer els sents cantar òpera.
1: Sí, bueno, i per exemple, a l'O, jo recordo petita que hi havia fabricons de sabates o no tan fabricons, una mica més grosses, dins el pati de la Lluna, dins el convent de San Diego, que hi havia antany sabaters de banqueta i després petites fàbriques de sabates i els sabaters feien unes cantades de sarsuela, que allò ressonava tot el claustre, no? I és que és bé, vull dir, la sarsuela, per exemple, que era la versió més popular de la lírica i per tant més entenedora.
0: Clar,
1: no?
0: A més no es cantava en italià, es cantava en castellà, per tant era més fàcil d'entendre.
1: Hi havia moltíssima gent que en cantava habitualment, no? Vull dir, costes les de Levante! I així anava, no? Vull dir, bueno, per no xerrar de sa gran contribució de Sorfeo Magonès, per exemple, el duquet sa difusió, no? De sa sarsuela.
0: Ara parlaves, de fet, dels tallers de sabates i el món de sa indústria també juga un paper clau en sa conformació de tot aquest aquest cant coral. Hi ha un personatge molt important, no és menorquí, però sí que va tenir contacte amb Menorca, que era Josep Anselm Clavé. El coneixem perquè té, és el nom d'alguns carrers, que hi ha molt, però la transcendència d'aquesta persona va molt més enfora. I es va dedicar a entendre que la coral era, era una eina fantàstica per crear classe social obrera.
1: Per cohesionar la classe, la classe social, molt adequat ara que estem a prop de Sudamatx, xerrar d'aquest senyor i de la gran feina que va fer, perquè hi havia aquesta idea de que s'havia que les persones obrer s'havia d'educar, no? I per tant la música era un factor d'educació molt important, de disciplina, de conjunció, de solidaritat, perquè quan cantes en cor el que cerques és una unitat sonora. Per tant, aquesta idea de col·lectivitat i de juntatse casava moltíssim, no?, amb la música.
0: I d'aquest món obrer i de ses corals, que n'hi havia moltes també en Estombant de Segle, que és l'època que estem parlant, de Josep Anselm Clavé, com deies, apareix un factor molt important, que et surt fer Mounès, no?, que neix un poc de tots aquests cors obrers i es trasllada més enllà, i d'una història que evidentment encara segueix
1: sí,
0: en actiu.
1: Sí, són més de 130 anys, són no sé quants noms ja, però bueno, deuen ser més a prop de 140 ara mateix que de 130, d'història de Surfeu Mounès.
0: Sí, era, crec que és el 1890 que neix Surfeu Mounès, per tant, estem xerrant de 136 anys. Vull dir, són uns quants anys, es diu ràpid.
1: Es diu ràpid. I després, a part de Surfeu, tantíssimes corals que han existit i que s'estan creant i que es generen a nivell de Menorca. No?
0: Sí. Ara, per exemple, mira, justament dissabte passat vaig assistir a un concert de música gospel, que el gospel, evidentment, entra a Menorca anys més tard, si mateix que la lírica, però no deixa de ser una evolució d'aquelles ganes que la gent té de cantar. Segurament el repertori gospel entra dins certes corals com un repertori de més a més, juntament amb ses cançons clàssiques, i després a poc a poc es va especialitzant.
1: Sí, jo crec que també és un fenomen de moda, també. Vull dir, ara mateix està molt en moda, i a part fan formacions amb cantants que venen de fora, i això és un atractiu afegit, no? I també jo crec que hi ha un component terapèutic, no? Bueno, la música sempre ho és, terapèutica.
0: Sí. Però si més es fa en conjunt, i qui canta no és un grup de 4 o 5 persones, sinó que són 50.
1: Exacte. Aquesta vibració, no? Sí. Aquesta vibració del cos, no? I de la caixa de ressonància que tots tenim, no?
0: És que hem cantat en coral, sabem que això funciona així.
1: És una cosa meravellosa. Cantar col·lectivament és una experiència molt, molt, molt podida.
0: Per tant, aquest accés del poble a la música de la lírica, que inicialment, a priori, no és popular, inicialment, és evident que impacta directament en el mateix repertori popular. I aquí a Menorca tenim aquesta especialització, no? Hi ha molta música popular que acaba bevent de tota aquesta tradició lírica.
1: Sí, també per manera de cantar. Per manera de cantar aquest tipus de repertori popular, no? De cop s'estilitza. Hi ha una estilització vocal, no? I, bueno, és curiós això, no? És un fenomen.
0: Sí que ho és. Anem a fer la primera de ses escoltes, la primera cançó que es diu Pensando en ti. Escoltarem com, a més, és evident que la qüestió idiomàtica també té alguna cosa a veure, perquè ses sarsueles eren de ses... Bueno, ho has comentat fa una estona, no? El gènere que entrava molt de ple, perquè a més era més fàcil d'entendre que una òpera italiana. Llavors, alguns autors menorquins, com és el cas del mestre Bartomeu Carreras, compon algunes en català, però majoritàriament en castellà, i aquestes cançons entren de ple en la tradició, fins al punt que avui en dia, quan es fan trobades de cantades, aquesta és un clàssic. Ara ves
1: Pensando. Sí.
0: Anem a escoltar-lo.

0: Molt bé, hem escoltat aquesta gravació més rudimentària, això és de l'any, crec que el 1978, està gravat per el grup folclòric de Mo, i bé recull aquesta, no, aportació a la música lírica, inicialment sense passar per sedàs aquest de que el poble se la fa seva, però ja sabem que aquesta cançó ja ha passat aquest sedàs. Llavors, quan hi ha trobades populars, la gent la canta, i a més en la curiositat aquesta que els tenors fan un paper, els sopranos en fan un altre, els barítons en fan un altre.
1: I a més està molt bé aquesta versió, us pot semblar una mica, bueno, més antiga, no? Sí. Que ho és, però està bé perquè recull molt la manera de cantar d'aquella època, per exemple, tots aquests glissandos, no? Sí. Tots aquests portaments, sí, no? Damunt les notes, que això és, diguem, per un cant líric és impur, no? Sí. Vull dir, no estaria permès acadèmicament, no? Però la gent ho cantava d'aquesta forma. Per tant, està enregistrat exactament com ho cantava el poble. I a més, amb acompanyament de guitarres i de guitarrons. Que
0: clar, la rondalla, clar,
1: que li dona, aquest aire tradicional. Realment tradicional, no?
0: Sí, lírica amb el món tradicional.
1: Correcte.
0: Eh?
1: Sí, sí.
0: I això a poc a poc ha anat evolucionant i hem vist com aquesta conjunció entre el món líric i el món popular ha anat a més. Aquesta cançó la va fer en Bartomeu Carreras, que era un compositor, un músic que ha fet molt prolífic amb la seva creació artística, que va anar deambulant. Aquesta cançó crec que és de principis del segle XX, quan va arribar la guerra civil, va haver d'emigrar, va estar empresonat, crec, si no. Perquè d'alguna manera sempre se'l va acabar lligant amb el Montroig, tot i que prèviament a la guerra tampoc no es havia casat exactament amb ningú.
1: I era de l'O.
0: Sí, sí. Em podries dir alguna cosa més de
1: Té diferents sarsueles fetes. Té, per exemple, una sarsuela que, bueno, el dos va representar per part de la cooperativa Sant Crispín, que es deia Soña una noche, que té un duet de soprano i mezzo molt polit, per
0: molt
1: exemple.
0: Molt polit, sí. I el temps presentes, sí. La luna, no? Que és aquella.
1: L'he cantat, eh? L'he cantat.
0: Tranquil està la noche, és aquesta, com vols
1: no,
0: dir?
1: No,
0: és una altra.
1: No, és una altra. Però, bueno, vull dir que és un compositor que va tenir tot un predicament, no? En el seu moment, sí, sí.
0: Molt bé. Hi ha un grup que en aquest programa també l'han tractat molt, i ara sembla que me'n vaig directament a una altra banda, que és Traginada. Traginada, l'època del tardofranquisme i el principi de la democràcia va implicar un sotrac, perquè era la recuperació de l'autoestima, no? cap al poble. Però crec que és interessant també fixar-nos que, a part de les moltes altres coses que haguem pogut xerrar de Traginada i la importància que té, no és casual que una de les principals veus de Traginada també provengui del món de la lírica, en el cas d'Anna Martina Garriga, que va estar vinculada molts anys amb diferents corals, amb el conservatori, etc. I que la teníem fent de solista en una cançó que, tot i ser purament tradicional, deix aquell de cançó cantada de forma lírica.
1: Sí. A més, Traginada es va permetre la llicència, amb molt bon criteri, vaja, el meu punt de vista, de ser poc puristes amb el tractament de sa cançó tradicional i folclòrica, no? Vull dir, van sucar, ells van sucar allà dins.
0: Que qui mos demana lírica?
1: Lírica. Endavant. Això mateix.
0: Una de ses cançons icòniques també de sa tradició, Et son oví del gendar, la tenim interpretada fantàsticament d'aquesta manera.

0: Preciosa aquesta cançó, eh?
1: Sí, és un hit del nostre futbol.
0: Sí que ho és. I a més és curiós visitar aquesta melodia perquè n'hi ha més d'una de melodia de Sant Oví del Gendar i és probable que aquesta no sigui la més antiga. Anna Maria del Mabonet va gravar anys enrere una altra versió de Sant Oví del Gendar, que és la que trobam més en els cançoners, com és en Francesc del Branca, i aquesta és una melodia que apareix, segons diuen els cançoners, cap allà als anys 50-60, tot i que no queda prou clar si ja existia abans i és ara en aquells moments que queden els cançoners o hi ha qualque autor que hi fica mà. Sé que Deseado Mercadal en el seu moment
1: va fer una recreació,
0: però tampoc sé si la melodia exactament ho és d'ell o ell només en va fer la harmonització.
1: Però, en canvi, Joan Carles Fixet, la petjada que va deixar traginada a la nostra tradició, que aquesta versió...
0: Ets la que es coneix molt més. Poca gent coneix aquella altra que també canta. Té un deix, però és una melodia que no s'hi sembla, de fet.
1: No, sí.
0: I és molt curiós quan passen aquestes coses. Molt bé. Continuant parlant de la importància dels cors dins les obres, això també passa fins i tot quan una obra forma part d'una obra de creació, que no és en un principi res que tingui a veure amb la música popular, com en una sarsuela, i a poc aquesta cançó es desprèn de la sarsuela i passa a ser llegat i patrimoni del poble. Deseado Mercadal, que ara en xerràvem, va fer una sarsuela que es diu El tresor del Branca, i dintre hi va incloure una cançó que es deia Himne a Menorca, en què,
1: De fet, és himne, la cançó que canten els presoners tancats que han estat raptats, no? per els moros.
0: Sí, en aquella època se sentien els moros.
1: I ho canten mentre estan dins la presó. Una mica com aquell cor de Nabucco, no? Des Vapensiero, que són els esclaus que estan tancats. Idò, és una mica la mateixa ambientació, no? I llavors enyoren la seva terra, perquè sonen fora de la seva terra, i canten aquest himne a Menorca.
0: I és un himne que sona purament a himne.
1: Purament.
0: I fins al punt que per cercar aquest himne l'han anat a cercar també en un enregistrament del grup folclòric, i que després és un himne que s'anà fent per corals, però que no s'ha enregistrat mai més, perquè no deixa de ser de tenir aquest deixant popular que avui en dia a les cantades també apareix, i allà és.
1: Sí, i a més hi ha gent que l'ha reivindicat en moltes ocasions com un possible himne de l'illa de Menorca,
0: sí.
1: No? Passa que tira més cap a llevant que cap a ponent.
0: Segurament sí. Escoltem aquest himne a Menorca.

0: Final apoteòsic d'himne, eh? com tot himne diu que ha de ser.
1: A més, en aquest himne, mentre es cor canta so, la segona part hi ha un contracant dels dos solistes, de la soprano i del tenor, que aquí ho feia un instrument de vent.
0: Sí, crec que era un violí.
1: Sí, era un violí?
0: M'ha semblat, però tampoc no...
1: Vull dir que hi ha un contracant,
0: hi ha...
1: és com un concertant, no?
0: Sí, vull dir que té tota la forma aquesta típica de sarsuela, sarsuela de música lírica és contracant, allò que és propi de la música culta, però s'ha entrat de ple, i a ses trobades, quan vas a Nas Vagros o quan vas en els grups de música de qualsevol poble quan arriben ses festes, aquest llenguatge típic d'aquest tipus de música apareix de forma completament espontània.
1: Completament.
0: Aquest contralt, vinga, tu faràs d'això, tu faràs d'allò, i si no, sense dir-ho, solsaments.
1: Exacte.
0: Alguns agafen una veu, alguns altres agafen una altra, i l'altre faràs contrapunt.
1: Sí, així és.
0: I això ho trobem constantment. Hi ha, evidentment, en l'espai que mos deixés programa, no podem escoltar tota la música que voldríem. Però sí que hem de fer referència a casos com, per exemple, des Deixem-lo-Dol. Deixem-lo-Dol és una tradició antiquíssima que és cant coral pur, entrant de ple en el concepte de música religiosa, perquè Deixem-lo-Dol vol dir el dol que duim perquè Jesucrist és mort, és dia de Pasqua, com que ressuscita, apareix tota aquesta visió de renaixement, de la resurrecció, i tota aquesta joia religiosa es concentra en el cant coral. Vull dir que és constant com aquest cantar de forma conjunta anant modelant la tradició.
1: I a més, Deixem-lo-Dol, que és una tradició molt arrelada, o sigui, a vegades, encara ara, no? Es formen corals expressament per cantar Deixem-lo-Dol.
0: Expressament. Mon mare va cantar Deixem-lo-Dol i quan arriba just, comença la Quaresma, acaba Carnaval i ara començam a assajar cada setmana.
1: Per tant, és un esdeveniment popular,
0: Completament.
1: Que moltes vegades, a part de la massa coral, també hi pot haver veus solistes que fan segons quines coples o segons quins fragments, no? I de fet hi ha varis de Deixem-lo-Dol musicats, no?
0: Sí. Xerrant de Deixem-lo-Dol com a tradició, com a que ses lletres segurament sempre et sa mateixa, però sa melodia va canviant depenent de sa zona, depenent de qui fa l'arranjament, i s'hi afegeixen coples perquè hi ha diferents goigs associats a Deixem-lo-Dol, i és una tradició molt rica i molt antiga, es té coneixement que cap allà al segle XVI, XV ja es cantava, vull dir que és molt antiga.
1: Sí, jo recordo de petita, l'O, que es feia Deixem-lo-Dol, de fet encara es fa, però bueno, hi va haver uns anys en què es feia amb orquestra i es feia allà en plan magnànim.
0: Molt gros.
1: I hi havia veus solistes, no? Hi havia el José María Olivas, hi havia en Cintes de l'O, en Lito, que feia la part de baix, havia vingut una Marga Tudorí, també, a cantar Deixem-lo-Dol, en Martina Garriga. Bueno, jo recordo que era petitona, però ja cantava en Deixem-lo-Dol, allò era un apoteòsic.
0: Era apoteòsic. I per tant, tota aquesta saba ha fet també el camí invers, el camí d'anada i de tornada. El món líric, el món de sa música culta, de sa òpera i de sa sarsuela penetra de ple dins la tradició popular i el poble se l'apropia, i el material propi del poble torna una altra vegada cap a l'escena culta, no? I tenim aquí versions interessantíssimes que des de sa música clàssica s'han fet projectes que agafen cançons tradicionals i que creen un producte nou interessantíssim. Aquí hem parlat abans de Pensando, tenim per exemple que Anna Ferrer juntament amb l'orquestra en l'Ocim va fer una versió de Pensando.
1: Sí, l'any passat a un concert que van fer en el Teatre Principal, promogut per Joventuts Musicals d'Amor, que va ser un concert magnífic, per cert, i ella va fer una versió de Pensando en ti amb l'Ocim realment festuosa. Sí,
0: molt bé.
1: Molt bé.
0: I hem de parlar també d'un altre projecte, perquè te tenim a tu, per parlar de Nura.
1: Sí.
0: També. Cants de Nura és un espectacle de l'Ocim, l'orquestra de Menorca, l'orquestra de Cambra Illa de Menorca, que va fer una... Explica-m'ho exactament en què consistia aquest projecte de recuperació de música tradicional a través del món.
1: Sí, l'Ocim va commemorar... va encarregar Joan Albert Amargós, que és un compositor i arrangista català de molta anomenada, una persona que ha fet feina, per exemple, moltíssim en Joan Manuel Serrat, per exemple, ha fet moltíssimes orquestracions simfòniques d'en Serrat i és un gran músic. Llavors li va encomanar una obra per estrenar-la ells, a Menorca, sobre la tradició folclòrica menorquina. I ell va veure de diferents tonades del folclore més pur de Menorca i va construir una obra simfònica per orquestra, per cor i per dues veus solistes, veu de soprano i de baríton, que va ser realment al·lucinant. Va ser molt, molt polit i va crear una comunió boníssima, i és una llàstima que mai no es vagi enregistrar aquesta obra, perquè està escrita, està estrenada.
0: És accés, YouTube es pot veure i es pot escoltar, però clar, no hi ha un enregistrament.
1: No. Jo crec que és una obra que a tots els que hi érem dels escenaris i en els de baix també, quan la vam fer, va calar profundament, perquè era com sublimar les nostres arrels, no?
0: Clar.
1: Era una sublimació de la nostra tradició popular.
0: Anem a escoltar un fragment d'aquest Cants de Nura, aquesta obra simfònica, específicament Petaneres.

0: espectacular. Ara xerràvem fora del micro que, bueno, que és una llàstima que no s'hagi pogut enregistrar, perquè el so que hem pogut escoltar no deixa de ser una gravació feta
1: sí,
0: allà
1: càmera.
0: Directe amb una càmera i sí. Que està penjat, que podem trobar a YouTube, però no és, no és un enregistrament així com toca, diguem, però tot i així es deixa entreveure perfectament la feinada que hi ha, la feinada i la sublimació.
1: I aquesta sonoritat molt contemporània, no? Aquestes coses com dissonants a vegades, aquests jocs que es nota que, que és un músic que prové també del món de jazz, com una Margós prové també del món de jazz, i hi ha moltes tensions diguem harmòniques, sí. No? I és molt potent realment. Abans, quan, bueno, al llarg de tota aquesta xerrada, no, que estem fent, estava pensant que realment aquesta compartimentació que tenim tendència a fets humans, no? Per sabers, no? Per parcel·les,
0: per
1: això
0: gèneres.
1: Això és folclore, això és lírica, això és jazz, música pop, això és jazz. Al cap i la fi, és una mania nostra per classificar, sí, sí. No? Ens agrada tenir-ho ordenadet en capsetes tot, quan en realitat la música és música, i cantar és cantar.
0: I cantar és cantar.
1: I si l'instrument te dona per cantar una cosa, cantes aquella cosa, i si te dona per cantar l'altra, també ho cantes. No? I ja està, no?
0: És
1: no,
0: així.
1: No té més.
0: En aquest espectacle que hem sentit ara, bueno, no ho hem dit abans, però intervenies, Maria, juntament amb un tenor català.
1: Un baríton. Sí, amb Manel Esteve.
0: Manel Esteve.
1: Sí.
0: Que de fet crec que ha vingut aquí altres vegades, no ve de nou a Menorca.
1: El seu germà ha vingut a Sorfeón a fer diverses coses.
0: Ai, doncs
1: Vicenç Esteve, tenor.
0: Jo és de Sorfeó que el coneixia.
1: És que en Esteve són una nissaga de cantants. Son pare ja era cantant, els fills també són cantants, els seus fills també són cantants, és tot una nissaga. I en Manel també ha vingut a Menorca a fer òperes.
0: D'acord.
1: Jo vaig fer amb ell Carmen, en el teatre principal, i amb en Vicenç Esteve, el seu germà, i van fer la Bella Helena, van fer la Vídua Alegre a Sorfeón. Bueno, és un cantant super solvent, no? I bueno, sí, va ser realment una festa, no? Aquells cants de Nura, una festa.
0: Sí, sí, i això que deies també de les fronteres entre gèneres, també has fet alguna incursió com a través del món de la lírica, però mesclat amb el jazz i mesclat amb la música tradicional, també es pot fer alguna cosa.
1: També,
0: no?
1: Sí.
0: Hauríem de parlar del projecte de Menorquinament.
1: Sí, que el van presentar... Sí, el van presentar dia 1 de març, a l'O, i va ser un èxit, a la gent li va encantar. El que van fer va ser... Vam triar un repertori de cançons que provenien tant d'autor com de la tradició folklòrica, diguem. I també de grups més contemporanis, no? Però que han calat dins la música popular menorquina, dins el sentir popular, no? Per exemple, doncs, hi ha els Ivens
0: ja t'ho diré,
1: però també hi ha la Vall de Xis de Ponent, i hi ha Romàs de na Roseta, i hi ha Som a Via Legendà, i hi ha na Cecília, i hi ha la Balada d'en Lucas, i hi ha Plora Guiterra, i hi ha
0: Vell Mariner... I aquest repertori, que sigui d'autor o no sigui d'autor, ha entrat de ple en tot el repertori popular.
1: Clar, igual que, per exemple, quan van celebrar 50 anys d'Escoltes Vent, no? Me'n record que vaig escriure un article en el diari, i li deia a en Tòfol, és que segurament d'aquí molt poc ningú se'n recordarà que l'hagis escrita tu en aquesta cançó.
0: Molta gent ja deixa de ser.
1: Clar, i això és el millor que li pot passar a un autor, no?
0: Autor.
1: Que es poble se faci seu.
0: Que transcendesqui la seva cançó.
1: La seva pròpia persona i quedi dins sentir popular, no? I això és ser popular. Això és ser popular.
0: És així.
1: Sí,
0: en Tòfol l'han tingut aquí també, parlant precisament d'aquest aspecte, no? De com, tot i sempre parlar de música tradicional, hi ha una part de la música tradicional que segurament és la darrera fornada, no? que entra dins el repertori popular, que és tot aquest món de la sabanera, la música marinera, que clar, són unes cançons
1: de taverna.
0: Exacte. Aquestes cançons encara tenen autor i la majoria viu. Però clar, ja comencen a deixar de ser cançons d'autor per formar part del repertori popular directament.
1: Llavors, amb aquest projecte, el que vam fer és a partir d'uns músics de jazz i una veu que prové del líric, vam afrontar aquest repertori d'arrel popular i menorquina i li hem donat una volta, no? Li hem fet un desarreglo, que diu en Pere Guimbau.
0: Un desarreglo. Pere Guimbau, segurament, una de les veus més fonamentades quan xerram de jazz a Menorca.
1: Sense cap mena de dubte. Jo crec que és un dels grans músics que tenim avui en dia en aquesta illa, no? Per molts motius, no? També per tarannà, no? Però, bueno, vull dir que hi ha el projecte de convertir-lo en disc, a veure si arriba.
0: Que bé, abans hi arriba.
1: Abans hi arriba.
0: En Bep t'ho reclamarà. sí, Cardona.
1: En Pep Cardona, sempre m'ho reclamo. I fa molt bé en fer-ho, eh?
0: Sí.
1: Perquè el fàcil és no fer l'enregistrament, perquè és un mal de cap fer un enregistrament.

0: sentir qualsevol dia, no? I qualsevol moment i qualsevol any.
1: És així.
0: I això és polit, sí. Però realment és un acte de fe.
1: Ho és. Molt bé, i quan parlam de que hem estat parlant molt de tenors i barítons i artistes internacionals, segurament un de sinos que més, internacional, de veus del món de Celdrica que ha donat Menorca és en Joan Pons, que va fer la seva particular visió, i amb això acabarem aquest programa, també va fer la seva visita específica a la música tradicional. Va fer un disc que es deia Cançons i Amics, que comptava amb diferents persones per cantar juntament amb ell, i això va fer enregistrat amb l'Orquestra Simfònica de Catalunya. I el resultat va ser això que escoltarem. De fet, escoltarem una cançó, que és el Romàs de na Roseta, que cantava juntament amb na Maria Elma Bonet. Estem xerrant de paraules majors.
0: I tant.
1: I ho deixem aquí, escoltant Romans de na Roseta.

0: I fins aquí aquesta especial versió d'una de les cançons més corprenedores, no sé si estaràs d'acord, Maria, sí, de Romàs de la Roseta.
1: Entre aquesta i Romàs de la Roseta, ja no sé amb quin dels dos me quedaria.
0: Estan allà, eh? A més, sí, tenen una temàtica molt semblant, oh, sí, eh? La Roseta i la Cecília, respectivament, sí, que a punt de morir, que s'acaben morint, i, i el seu estimat que els va plorar i intentar veure si de qualque manera se...
1: És tràgic. Tenim un component tràgic en aquesta, sí, terra, eh, nostra?
0: Sí, sí, sí, és així.
1: Tenim un sentiment tràgic de sa vida.
0: Molt dramàtic.
1: Sí, sí, sí, però bueno, un gust, no?, que veus tan importants com sa d'en Joan Pons vagin fer aquests enregistraments envoltats de persones tan notòries, no?, i que, per tant, hagin deixat també sa seva petjada per endavant, no?, per tots els temps que vindran. Això és important, que hi hagi aquests testimonis.
0: Molt bé, Maria, encantat d'haver estat aquí en aquest programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Se m'ha fet molt curt.
0: Ja, sempre se'l passa sol. Són unes entrevistes, sí, que es acaben fent llargues, d'un prop d'una hora d'entrevista, però se m'ho fa curt.
1: Sí,
0: ha estat,
1: sí,
0: un gust, com sempre, i fins a pròxima.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quantes aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar. No sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses, que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar...
1: Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de
1: perquè som mares, exacte, som mares, na Gavi i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
2: Effective wonder.
1: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
2: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
0: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciem nova temporada, segurament la més freak de totes elles, ratllant ni més ni menys que de 5 llibres, el primer cicle de L'arxiu de les tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web Radio Far Menorca.
0: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

fent el circ, la crueltat també hi és. I que per divertir se n'ha falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

fez sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. Allò no deixava de ser una merda. I que ets la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'aprenenta de bruixa, el pom màgic, és una d'aquelles lectures ideals per als més joves de casa, que comencen a descobrir el plaer de llegir tots sols. Escrit per Mary Norton, autora anglesa molt coneguda per les seves històries tendres i divertides, aquest llibre combina aventura, màgia i humor amb una sensibilitat molt especial. Un dia, tres germans descobreixen que una vecina intenta volar amb una garnera i entenen tot d'una que és una bruixa. Van a xerrar amb ella i li prometen que li guardaran el secret. Perquè els fiets tinguin un al·licient pasqual voler mantenir sa promesa, sa bruixa els hi regala un pom màgic. Aquell pom té el poder de transportar-los cada nit a viure aventures allà on més desitgin, amb una condició. Si expliquen a qualcú que la seva vecina intenta ser una bruixa, deixarà de funcionar. El gran encert del llibre és que tracta joves lectors amb respecte. No simplifica en excés, no és infantilitzant i confia plenament en la imaginació i la intel·ligència dels infants. Una cosa a tenir en compte és que, clarament, és un llibre escrit dels anys 40 i es nota en el tractament que es fa de les cultures estrangeres. El podeu trobar en català amb una traducció molt acurada d'Helena Lamuela, publicada per Arbien Edicions, dins una col·lecció pensada específicament per a joves lectors. Una recomanació perfecta per fomentar l'hàbit lector i, sobretot, fer que llegir sigui una aventura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Començam un nou capítol d'Escap de Fibló, el programa de més renou que tenim en aquesta illa de Menorca. Sense més cosetes a dir, que comenci Escap de Fibló!

0: Bueno, bon dia i alegria. Avui tenim un altre capítol de molta, molta qualitat en el Cap de Fibló. I avui he vingut en el local d'assaig d'un grup que es diu els Boogie Destroyers. Bona gent que m'han rebut aquí en aquest local. I bueno, que m'ho expliquin un poc qui sou, què feis i per què ho feis. I bueno, moltes coses a contar. Val? Primer tot us presentaré el guitarrista i cantant es Nasir.
1: Hola, buenas tardes.
0: Després tenim en Nacho, bateria.
2: Hola, buenas tardes.
0: I finalment tenim en Chico, en el baix.
3: Buenas tardes, fieras.

0: to heaven.
1: Barrancalle.
2: En les espades, molt d'urgent.
3: Val, bueno, molt bé. Bueno, però crec que és un resum molt bo, no?, sí, per acabar aquesta entrevista, de que, bueno, pues és guai, sí, molt bé.
2: Me gusta cada uno, es santo, sí.
3: Sí, sí, però bueno, entre tots també feis, val. Molt bé, doncs, pues fins aquí aquesta entrevista, en els Cantes Fimbló. Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies a vosaltres. I mos anem veient per aquí, per Music Box, val?
2: I a la ràdio fas, sobretot, i en el programa que fas per aquesta entrevista.
4: Tenemos... Tendremos que pasar, cuando grabemos algo, te tenemos que pasar para que te lo escuches en el coche.
3: Y claro.
4: Para que te cause pesadillas.
3: Encharrar. Venga, muchas gracias.
4: También me pasaste el disco, que lo tengo ahí
3: hombre,
4: en el coche.
3: Gracias. Venga, gracias. ¿Eh? Venga, salud.
5: Radio Far. La Radio Cultural de Menorca. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Bones tardes, cavaller.
1: Ara em diràs, porquerola, de qui és aquest porquer?
0: De don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porquerola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porquerola,

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen d'espins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com deim a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar a l'alerta, però per a qualcuns ocells són un

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig, idò, que una bona manera de dur a retxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

criatures al cotxe davant de l'espadar.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

0: Fronteras, art i cultura.
1: Podríem parlar de nou de la colonització que hem viscut durant més de 300 anys. Rubianes, digue'ls-hi-ho.
2: A mi la unidad de España me suda la polla por delante.
1: Però nosaltres també colonitzem, excloem o abusem del nostre poder com a persones blanques? La resposta és sí.
3: Molts cops ens autodominem com un poble solidari. Fem referència al nostre agermanament amb els

0: Ourilius per sentir-nos solidaris.
1: És gravíssim!
0: No ens malinterpreteu, no creiem que estiguin malament en si mateixos actes com els de la Marató, però és un fet que si la riquesa del món es fos repartida de forma justa, molt probablement no serien necessaris aquest tipus d'esdeveniments tan espectaculars.
2: Però tots sabem que la contradicció i l'hipocresia també forma part de nosaltres. I sense desmereixer totes les gestes increïbles que hem fet i creat com a nació, cal que posem focus en alguns aspectes als quals hauríem d'aprendre a reflexionar i reparar. Avui, parlant de fronteres en l'àmbit cultural, volem posar sobre la taula reflexions sobre qui deixem fora de la nostra cultura. I ens volem fotre canya nosaltres mateixos com a blanquets que hem de adquirir més perspectiva antiracista i deixar d'idealitzar les habaneres, que, bueno, que molen, però alhora no.
0: Ja, bueno, i de fet, sobretot després de conèixer les últimes notícies sobre l'autor del meu avi, que dura una mica de mal rotllet. Però bé, no entrarem en això, Anna, no?
2: No, vinga, tirem. El que ens diu la diputada catalana Najat és això.
3: Han sigut moltes vegades, però com tens tan interioritzat que forma part de la teva vida, ho normalitzes. Jo no dic que Catalunya és un país racista, però sí que negar que existeix el racisme seria hipòcrita.
2: I és que innegablement hem sigut educades en una cultura que té el racisme immers. I dades com l'informe anual Invisibles de les companyes de Sos Racisme ens mostren que hem de reflexionar i ens hem de responsabilitzar més sobre aquesta temàtica que hem deixat bastant de banda.
0: De fet, l'informe ens dona dades tan escandaloses com que el 23,8% dels casos de discriminació racista a Catalunya es donen l'accés a drets socials. O que també els discursos d'odi han augmentat en un 100% i que la majoria han sigut difusos per polítics i mitjans de comunicació. També que el 61% de situacions de racisme no s'arriben a denunciar. I és que el racisme es troba en tots els àmbits. L'educació, la salut, l'habitatge o els serveis socials i, òbviament, també en l'àmbit cultural.
2: Respecte a l'àmbit cultural, hem intentat fer una miqueta de recerca, però poc hem trobat. Una senyal ja prou representativa o és que l'algoritme del mal ens ho amaga? Però mirant els cartells del Calnet Rock o l'Acústica, així com a dos festivals de referència que teòricament mostren la cultura catalana, no hi ha representació de persones racialitzades a dalt de l'escenari.
0: Bueno, t'equivoques, hi ha la Chanel, que és mig cubana. Fins i tot a actes com el hip-hop per Palestina, que fa uns mesos va generar certa polèmica, al ser un gènere musical d'origen no blanc i, a més, en un acte solidari dirigit al poble palestí, es va cometre l'aliada de no programar artistes racialitzats o palestins al territori. I no creiem que això ens hagi de portar reaccions derrotistes com «Hòstia, doncs llavors no fem res perquè tot està malament» o «Fem el que fem, segur que hi ha algú que es queixa». Creiem que el que hauríem de fer és establir diàlegs i debats, bàsicament, per poder desmuntar una mica el nostre cervell blanquet floquet de neu type beat per aprendre i créixer cap a una perspectiva més aviat anticolonial.
2: Per fer-ho, ens encantaria xerrar amb l'Adnan, de Pinen 450F, per fotre una miqueta de canya anticolonial a la nostra cultura.
4: Aló, aló, aquí Adnan, del projecte Pinen.
0: Hola, Adnan. Què va passar amb el hip-hop per Palestina i com això és algo més extensiu i representatiu?
4: Bueno, en l'esdeveniment aquest que em dius, pues bueno, res que no hagi passat sempre. Sempre ha sigut així i el que passa que aquella vegada, pues simplement, pues, vaig estar bastant cansat d'aquest tema, molt orgullós amb la gent que organitza, que a més coneixes i tot això, i al final, pues mira, la meva filla li vaig enviar i em va dir, este, publica-ho, no? Perquè al final tot això es queda en privat i és al final gent que cada vegada té més poder i sin más, el que la gent no sap és que després la suposada correcció que es va fer per mi va ser bastant vergonyosa. No vull ni entrar en detalls, però molta gent es pensa que es van posar en algun moment en contacte amb nosaltres o van parlar per a parlar del tema i tot això, per a nada. I bueno, i són pràctiques al final que s'han anat fent al llarg del temps sempre i el que t'esperes és que la gent pues, una mica se n'adoni, igual que els tios em diuen que fa un treball amb tota la qüestió de gènere i tenim que seguir fent, no?, de revisió i d'anar entenc que per moltes coses que ens pensàvem que estaven ben fetes o en focs o, bueno, ja sabem, no? Mini

0: històries cadascú amb les seves, no? Pues s'ha d'anar fent una revisió contínua, pues amb aquest tema també pues s'ha de fer, però és com l'últim calaix, és l'últim calaix de tots, de revisions, i no es fa i no passa res, i quan ho critiques o ho qüestiones, pues tothom se't tira a sobre. També una crítica per mi molt gran, de la gent, d'alguna de la gent racialitzada, que també que la mínima que li tiren quatre amigues, baixa el cap i se'n va corrents a darrere i tal. Hi ha gent que diu, hòstia, per què critiques a la part d'esquerra i tal? Doncs pues perquè s'ha de qüestionar, perquè a mi el que m'importa molt més és que la part que es diu esquerra de veritat sigui una esquerra autocrítica, intentin canviar de veritat les coses i no per imatges, per que no es tractin ni com a quotes, ni com a paternalisme, ni discriminació positiva. Si és així com l'entenen, pues tampoc m'interessa gens, la veritat.
1: Per què ens passa això? Ja sigui des dels ajuntaments o des dels moviments esquerres que organitzem actes alternatius?
0: Doncs bueno, crec que hi ha molts motius i molts matisos que fan que sigui bastant complexa, no? Però sí que si hi ha alguna cosa que he vist que sempre surt, o sigui en el tema que, pels motius que siguin, sigui passi el temps que passi, es parli de què es parli i sempre es mira cap a un altre costat, és la qüestió de classe social. Jo crec que no hi ha un transfons de convivència real, una convivència d'igual a igual, amb el que és realment la classe social, no? I vaig intentar-te posar un exemple així senzill i a veure si així m'explico una mica millor, però per visualitzar-ho una mica, no? Pues fixa't, per exemple, no? Que quan gent blanca organitza algun esdeveniment, pues per Palestina s'han fet molt últimament, un concert per alguna causa pública, no? Algú amb certa consciència, per així dir-ho, normalment de temes d'altres llocs, no? El 90% del públic és blanc. El 90% del públic és blanc. I tot tindria una lògica si això fos una realitat, i si no fos, que en canvi, per exemple, que quan la gent racialitzada organitza algun concert també per Palestina, o una jornada, un concert, un esdeveniment per algun motiu, allà, de sobte, el 90% de gent que hi assisteix, doncs, és racialitzada. És justament al revés, no? Llavors, clar, tu et preguntes on està tota aquesta gent, on està, no? Estem parlant en principi de gent conscienciada, gent amb crítica, gent amb enfoc, gent amb coneixement, no? Llavors, clar, et diu molt, no? De, bueno, com es fan les coses, com es mira l'altre i realment per què es fan les coses i com es fan, no? Al final, no sé, crec que la gent no ha de fer les coses perquè no la critiquin, sinó perquè de veritat té una intenció d'un canvi real, no?
1: Podries parlar-nos d'experiències on es tingui en compte aquesta perspectiva antiracista? Què hi passa allà?
0: Doncs sí, afortunadament hi ha llum, que en realitat és on més ens hauríem de centrar, no? Per exemple, superpotents i amb molta senzillesa de barri i tal, nosaltres sempre parlem de Salt. Ara no me'n recordo com es diu l'escola, però qualsevol que busca una mica ho trobarà ràpid, no? A Sala hi ha una de les escoles que nosaltres ja portem 2-12 d'octubre seguits tocant i bueno, doncs allà bàsicament organitza una jornada antiracista, però molt en foc cultural, molt participatiu, i de sobte doncs és una cosa que amb 2 duros doncs te trobes una jornada i que munten una jornada amb murals amb tota la xavaleria dels barris, amb tota la gent de tots els colors, de totes les eres, de totes les procedències, i tot a peu de carrer, gratuït, xerrades a la plaça, i la setmana vam fer una manifestació, just havia començat tota el que està passant a Palestina, després vam muntar un concert que vam tocar nosaltres, el Rain ha tocat una altra gent, no? Però sobretot nosaltres l'omplir-nos molt, el sentir, veure, arribar ja a l'organització i trobar-te que des de la barra de què es fa per recaudar fons, com el muntatge o desmuntatge d'escenari, de totes les activitats, veus gent de tots els colors, amb mocadors, sense mocadors, crios, gent gran, gent jove, no? I tal, i per què? L'important és el que ens porta tota aquesta conversa, no? Per què? Pues perquè tot l'any és així. Perquè tot l'any és així. És una activitat que fan la gent que estan durant tot l'any amb les seves situacions, complexitats i demés, treballen colze a colze a tothom. Llavors, com que tothom està vinculat i tothom està durant tot l'any treballant en diferents coses però en xarxa, doncs quan han d'organitzar alguna cosa, doncs també ho organitzen d'aquesta manera i funciona, i res és forçat. Jo em quedaria pensant en això, perquè nosaltres és el que ens passa cada vegada que hem anat a actuar. És com, es pot i es pot fer molt poc. El que passa que és un treball realment de fons que hem de veure realment si la gent està disposada a assumir-ho o no, perquè en això crec que ser honest i honesta és molt important, no? Però ese brillo està i només cal mirar-lo, recolzar-li i tirar endavant totes aquestes coses.
1: Moltes gràcies.
2: Aquest capítol està dedicat a totes les persones blanques que programem a les festes majors alternatives o no alternatives, a totes les persones que ocupem rols de poder, sigui des d'un rotllo més institucional, polític o tècnic, en l'àmbit cultural, que al final acabem escollint aquells grups de festa major que es mengen tots els escenaris que es repeteixen a un poble i el del costat, i fins i tot fent més autocrítica a les persones que punxem en sound systems fins i tot, i que són uns sound systems principalment blancs. Prendrem responsabilitat algun cop de trencar aquesta barrera racista de la cultura? Esperem que sí. Així ho volem. Sí, som-hi.

0: Si parlem d'art i cultura que ha travessat fronteres, el primer que mos ve en el cap és la feina que ha fet el Circ Bové, una companyia formada l'any 2005, que va ser el primer circ itinerant de Balears i durant aquests anys ha creat espectacles propis de circ contemporani.
1: Però el que ens interessa tractar en aquesta píndola és la seva tasca social en projectes internacionals i que han trencat fronteres. En parlava amb en Tià Jordà, fundador i director del Circ Bové. Rumba, tia, rumba.

0: Al llarg de la nostra carrera hem estat treballant principalment en dues ONGs. Primer va ser Empresaris Sense Fronteres, que hem estat ambaixadors durant molts anys aquí a les Illes Balears, i en les quals hem fet expedicions a Costa d'Ivori, Líban i en el Kosovo. Allà vàrem enviar equips de 4 persones i en aquestes expedicions hem estat entre 2 setmanes, 1 mes, depenent del país on viatjaven. I sobretot la feina que havien de fer, perquè evidentment hi ha campanyes que no només se fan espectacles, sinó que també se fan tallers a les escoles, per exemple, i això a vegades comportava haver d'estar més temps en aquells països. L'altra ONG en què vàrem fer feina també va ser Pallassos en Rebeldia, que és un col·lectiu de Galícia, i que bàsicament se centrava molt a la zona de Palestina. Nosaltres vàrem viatjar fa 5 o 6 o 7 anys, i allà amb altres artistes de tota Espanya vàrem fer diferents espectacles que, bueno, cada espectacle era multitudinari, perquè ja normalment quan fas un espectacle en el carrer solies actuar per 500, 1.000 o 2.000 persones.
1: Un altre artista amb qui hem parlat és en Joan Aguiló, que també ha travessat fronteres, però d'una manera ben diferent. Aguiló és un muralista que ha viatjat arreu del món per pintar murals a espais públics.
2: La meva feina gira entorn a la identitat local, com viu la gent a un determinat lloc, a una comunitat, com creix, quins són els actes quotidians que els defineixen en principi com a persones, però després més globalment pues, com a comunitat, i mirar de trobar pues, aquests petits moments o actes quotidians per traslladar-los a gran format, a un mural, i donar-li la importància que normalment no li donaven en el dia a dia. I gràcies a això, en el muralisme, he pogut conèixer moltes persones i molts llocs diferents. A vegades que hem anat a Líban, o a Itàlia, a Alemanya, vam anar a l'Índia també, i sempre que vaig a un lloc que no és la meva comunitat, mir d'arribar amb temps suficient com per entrevistar la gent, conèixer la gent del barri on he de pintar, i sempre pues, acaba sortint un dinar, un cafè, amb les famílies, i si puc, pues, demano que me mostrin els àlbums familiars per a partir d'aquí treure algun moment quotidià que sigui representatiu per a ells. Així, quan jo me'n vaig, m'asseguro que aquest mural sigui representatiu per a la comunitat.
3: En Tià ens ha explicat també per què varen decidir embarcar-se en aquests projectes que travessen fronteres. El primer els va dur en els camps de refugiats del Sàhara i més tard en varen venir molt d'altres.
0: Quan varen decidir anar en el Sàhara a través d'un contacte que ja teníem i fer un projecte allà, no? Lo que, un poc el nostre objectiu, la nostra il·lusió, era dur en els campaments de refugiats del Sàhara dur la primera carpa de circ. I així ho vàrem fer. Vàrem agafar la nostra carpa, la vàrem ficar dins el nostre camió i vàrem recórrer 1.500 quilòmetres des d'Oran a Argèlia. Vàrem travessar pràcticament tot el país fins a arribar en el campament de refugiats que estan en el Sàhara. Allà vàrem estar 2 mesos fent espectacles dins la carpa el cap de setmana, però entre setmana vàrem anar a les escoles d'escampament de refugiat mateix i vàrem començar a fer tallers de circ. Després de 2 mesos, quan vàrem tornar cap a Mallorca, vàrem donar-nos compte que aquella feina que havíem fet ens va nodrir molt a nosaltres mateixos, com també, evidentment, a la gent d'allà, no? I anar allà no és qualsevol cosa. Has d'anar, evidentment, amb una feina prèvia feta, tinguem molt clar el projecte que vols exercir en aquell país i, per suposat, tinguem tots els contactes d'allà i saber que cada dia que fas alguna cosa estàs sent útil.
1: Un projecte d'en Joan Aguiló és el Festival Saladina, que cada any se celebra a Can Picafort. Allà, muralistes d'altres països fan una residència artística per inspirar-se per crear obres en aquest mateix poble.
2: Poble on estiuetjat i de on és mon pare, és poble on guard molt de records d'infantesa i que avui en dia encara encara vaig sovint, és un poble que era de pescadors, Can Picafort, però que quan se va convertir cap en el turisme va créixer d'una mica desordenat i desmesurat. Llavors pots trobar moltes cases petites i de sobte un hotel gran, no? I tens aquestes façanes d'un gran impacte visual que bé, que no aporten més que impacte a la comunitat, i vaig pensar que seria bo ampliar-les per donar un retorn en els residents, no? Llavors, pintar murals en aquestes façanes per tal de tornar-se a apropiar el caràcter del poble de l'espai. I llavors, ara, des del 2015, que estem fent un festival on venen cada any quatre artistes, un de local, un de nacional i dos d'internacionals. La veritat que hem tingut la sort que han vengut artistes de primer nivell i de tot el món, i amb la idea de que venguin aquí, coneguin el poble i pintin algo que sigui representatiu pel poble. Llavors, això, avui en dia tenim uns 28 murals d'artistes d'arreu del món.
3: Una de les preguntes que vàrem voler fer en Tià és quin sentit té això de fer riure a la gent en situacions conflictives i per què podia servir el circ en aquests casos.
0: Jo crec que el circ és una eina ideal per treballar en aquests països en conflicte, no? A part de que tenim la sort de que ens podem fer entendre sense haver de fer ús de la paraula. Podem fer un espectacle sense xerrar, i això fa que també empleem un llenguatge universal, que és de la mímica, no? Per altra banda, també, les disciplines de circ, com el malabar, les acrobàcies, el clown mateix, són disciplines que sorprenen i que enganxen molt en el públic, més que res per la seva espectacularitat i perquè demostra una mica la destresa d'aquests artistes. Jo crec que és molt important fer riure a les persones, sobretot quan estem xerrant de conflictes com refugiats, hambruna o països en guerra, no? Però és que ha de ser molt difícil fer riure a aquesta gent, però és tan necessari per ells, ho necessiten tant, que és molt més fàcil de lo que pareix. Crec que és una bona medicina per a aquesta gent que ho està passant tan malament. I en un principi hi ha gent que a mi m'ha comentat: però què feis allà? Per què hi anau? No és més útil dur llibres, material escolar, menjar, roba, medicina? Sí, evidentment, tot això és molt, molt important, però també crec que és molt, molt, molt important es portar aquest somriure i fer que la gent que ho està passant tan malament allà pues pugui tenir les seves estones de passar-se bé, riure i oblidar-se una mica de la realitat que està visquent.
1: I clar, a països en guerra te pot trobar situacions perilloses. En Tià m'ho ha explicat qualque anècdota d'aquestes expedicions.
0: Una altra anècdota que jo no hi vaig ser en aquesta expedició, que va ser en el Líban, mentre el nostre equip estava actuant a una escola i de fons se sentien com a detonacions, no? I un dels artistes va demanar a un dels professors què era aquell renou, pensant que eren coets. Va demanar si s'estava fent algun tipus de celebració i tot això, i li va dir: no, són bombes. I diu: com que són bombes? Sí, estan tirant bombes ara. I aquell li va dir: però què feim, on anem? I diu: no, tranquil, estan molt en fora. Veure aquesta... Clar, el vist artista que m'explicava és que l'impactava moltíssim, el va desestabilitzar el fet de que ells ho tinguessin tan normalitzat, que hi haguessin bombardejos que estiguessin a un quilòmetre d'on estaven. I com els enlots ni s'immutaven perquè estaven disfrutant tant de l'espectacle que sentim fins i tot les bombes, i no li donaven molta importància, perquè si bé que aquelles bombes quedaven en fora i que no hi havia la manera d'alarmar-se.
3: En Joan Aguiló també li han demanat que aporten projectes com el Saladina en els artistes que venen de fora.
2: Venen a pintar un festival, però a la vegada conviuen amb altres artistes, amb gent del poble, se senten una mica com si fos unes vacances, però fent a la vegada allò que els agrada fer i remunerat. Llavors bueno, com que s'ha donat un poc la combinació perfecta perquè la gent estigui a gust i vulgui venir i sigui un festival consolidat dins el circuit de muralisme. En el final, el muralisme el que fa és reflectir inquietuds personals o personals de cada artista. I cada artista té una mirada única d'allò que l'envolta i de les seves inquietuds i una manera única de transformar-ho en una obra pictòrica. Llavors, què fa això? Que ha fet una feina de sintetitzar alguns conceptes que després plasma en pintura i una vegada que ja està fet i la gent passa per davant, els pot assolir bastant, més o menys ràpid, no? però se pot sentir identificat amb allò que t'intenta contar l'artista. Per això crec que, pues, que és poderós, diguem, el tema de l'art a l'espai públic, perquè tens opció d'intervenir o de poder oferir conceptes i pensaments a la gent que passa dia a dia per davant.
1: Una reflexió que ens ha fet en Tià Jordà és que aquests projectes poden servir a la gent d'aquests territoris a desconnectar, encara que sigui només per uns minuts, del món en el qual viuen. Però també ajuden en els artistes que coneixen una altra realitat diferent a la seva.
0: És curiós perquè nosaltres quan varen tornar d'escampament de refugiats de Sàhara varen coincidir amb una mateixa cosa, no? I és que aquella experiència viscuda durant aquells dos mesos creien que va ser més enriquidora, més impactant, més transformadora per nosaltres que per ell mateixos, no? Més que res perquè nosaltres vivim una societat que ho donem tot molt per fer, tot ho tenim a l'abast. Nosaltres ens aixecàvem els dematins, pillàvem un botó i tenim llum, anàvem a la cuina, obrint la gelera, tenim menjar, o anàvem al bany, rodàvem una rodeta, tenim aigua. I, clar, totes aquestes coses que nosaltres donem tan perfectes, que les tenim tan fàcilment, a gran part d'aquest món on ens vivim no existeix. Moltíssims habitants no tenen accés a la sanitat, a l'aigua potable, a la corrent, a l'educació, mil coses que nosaltres les tenim tan assumides que quan viatjam a un país que no és així, i d'impacte i, per suposat, posa en valor el que tu vius, però també te confronta amb aquest món, no?, que globalitzat, que el primer que reflexa són aquestes injustícies, no?, aquesta desigualtat.

0: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera, el territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
1: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
2: El sacrosant, la sacrosant pausa.
0: Esteve Valls, comunicador nord-català.
2: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu. Poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

0: sofre d'esperança.
1: Ai, ui, és ben cert, això. Però també hi ha unes quantes semblances. Abans n'hi havia més, per això, és veritat. Però amb les arts, música, cant, dansa, literatura, podem arribar a trobar-nos, a compartir-nos. Simone Gay, Aristides Mallol, Salvador Dalí, la sardana, el pop, els castellers, la gastronomia... Ai, tu creus que podríem arribar a tenir referents musicals transfronterers? Uns Beatles o una Rosalia que ens facin vibrar de nou. Crear un nou himne, la nova estaca.
2: Baldaments, baldaments. Ja no us agradaria, més si te dic que m'assembla un bri complicat, pensi que això t'estonarà pas guaire. Evidentment, mal aprimo. Ara, parlem poc i parlem bé. Si espiem l'actualitat i mirem les coses de manera positiva, també hi ha bones raons de pensar que això és possible, en tot cas, que s'hi pot fer quelcom. Té, una bona prova d'això és que aquests darrers anys s'hem pogut constatar com calques joves artistes nord-catalans, com Màxima Cayuela o Julien Leona, han reixit a trencar i a llavontes a fer menys present, a esborrar un poc aquesta barrera, aquesta frontera. L'un amb una cançó del mestre Jordi Barra i representacions d'un band i de l'altre de la Ratlla. I l'altre amb la seva participació al concurs musical de la televisió pública de la Catalunya del Sud.

0: Que bonic com canta, eh? Doncs n'hi hauria d'haver més que fessin com ells, reivindicar la llengua i els orígens, amb aquest deix que els fa... exòtics. Tots els ingredients per triomfar, vaja. I que la gent d'altres territoris catalanoparlants s'atrevís a arribar fins aquí, també, que no mosseguem. Perquè vosaltres creieu que ara hi ha més intercanvis culturals que abans? Creieu que el panorama musical català està a l'alça arreu? Són algunes de les preguntes que van fer el finalista d'Eufòria, en Julien. Escolteu com ho veu ell.
1: I al nord de les Alberes, hi ha molt menys, clar.
2: Julien Leona, músic i locutor nord-català.
1: Conec poca gent que canta en català. No crec que hi hagi més relació entre el nord i el sud que abans. Crec que la cosa s'ha quedat bastant igual. S'hauria de fer potser un pas nosaltres cap al sud.
2: Bé, llavors, encara que siguin massa pocs i esperem que en vinguin més, que en saguin més en els anys a venir, Galen Goig, xansa, sort de tenir una nova generació de cantants del nord de l'Albera que hi estan al català com a llur llenga d'expressió artística i que saben bé prou que amb aquesta llenga, la llenga propi del territori, de la Catalunya del Nord, poden fer arribar el llur missatge, la llur veu, el llur univers, a un públic que va d'Òpol i Perillús, o Salses, a Guardamar del Segura i de Fraga a l'Alguer, passant per Maó.

0: me fa por que me miri de guerxo perquè veieu ho volrà pas dire, me Olga, tu també vas estudiar la frontera, fa? Què nos en dius?
1: Ui, la frontera és un tema preciós i delicat. Com menys barreres físiques tenim, més barreres mentals ens posem al davant. La literatura n'és un gran exemple. Jordi Pere Cerdà, Narcís Oller, Hélène Oligré, tots ells veuen la frontera des de perspectives que han viscut, i totes elles varien. L'obstacle no ha sigut ni serà mai la frontera física, sinó aquella barrera mental que la societat ens ha creat, sigui per por o per intimidació. Deixem d'evitar una realitat existent. A les fronteres hi ha intercanvis, molts encara, i continuem tenint lligams i costums ben arrelats. Per això calen més projectes culturals que ens ajudin a valoritzar i a difondre aquest patrimoni encara amagat i les llengües comunes que els fan únics.
2: Però és veritat que fa poc que ens hem realment ficat en ajudar...
1: Xavier Bernard Sanz, director de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.
2: L'ús de la llengua euroregional, les llengües euroregionals entre els joves, i hem fet dues convocatòries sobre la promoció de la llengua. Amb més o menys èxit, però sí que els projectes que s'han presentat són uns 60 joves que i col·lectius de joves que sobre les xarxes socials que han valorat aquesta promoció de les llengües euroregionals.
1: Amb iniciatives com les de l'Euroregió podem fomentar i potenciar les llengües del territori i incentivar i facilitar els intercanvis culturals que tant ens manquen. Gràcies i que perdurin.
3: Amorosos de coll lliure, embadalits del Canigó,

0: Brava gent, nos tornem a atrapar ben aviat.
1: Porteu-vos-hi bé. Adeu-siau i la companyia.
2: I si les teves esteles ja han ballat dins d'un

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre, has llepat

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestits.
0: Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era la 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres.

La frase en la que hem obert el programa, d'en Joan Fuster, molt ratlla en clau política. No tens intenció d'endinsar-nos dins el treball d'en Joan Fuster, sinó que m'ho serveix com a excusa per començar el programa d'avui. I és que hem estat repetint càpsula darrere càpsula que aquest és un programa de caràcter polític que pretenia ser radical. Avui m'agradaria explicar un poc què vol dir això de polític i radical. Així, per tant, avui no farem cap entrevista a cap artista, sinó que mos aturarem per fer aquesta breu explicació, que entenc jo per política i per què ho he estat repetint i com ho he aplicat en aquest programa.

el primer programa d'aquesta quarta temporada vaig dir que no llegiria un guió. Avui me l'he hagut de preparar un poc millor. Però a partir de les següents càpsules tornarem a enganxar en la mateixa dinàmica. Sempre entenem que allò polític és allò que passa parlamentàriament o allò que passa dins els òrgans polítics. I per òrgans polítics me refereix que en els governs, el Congrés, el Senat, els ministeris, les divisions autonòmiques, les diputacions provincials, els consells insulars, els ajuntaments, etc. Són molts i diferents els òrgans que jerarquitzen la política, delegacions, meses, comissions... Però, personalment, crec que allò polític va molt més enllà d'aquestes convencions institucionals. La política va molt més enllà de qualsevol institució. El que passa és que allò polític s'ha empès cap allà dins, cap a dins les institucions. Així i tot, sé que el tema és complex i no pretenc fer un anàlisi semàntic de la paraula, ni molt menys fer un repàs històric de lo que, filosòficament ratllant, s'ha entès lo que és la política. Així tot, sí que m'interessa explicar un poquet allò que ens han dit certs pensadors, pensadores o moviments al llarg de la història per construir un poc més profundament allò que entenc per política i que, vaja, el meu punt de vista, això que han dit aquestes pensadores és una visió més inclusiva, més universal i no tan hermètica. Utilitzaré, per tant, algunes referències, algunes els anomenaré, algunes no. Per tant, per tal de no fer un programa massa llarg. Per tant, així, el que avui no és tan justificar és per què de fer o de com faig el programa en cert tint polític, sinó explicar o il·lustrar un poquet el que significa el terme política en el nostre context, en el context del programa i com finalment l'utilitz. Degut en els moviments del Renaixement dels segles XV i XVI i de tota la recuperació del món grec i del seu pensament que es va popularitzar en aquell moment, la nostra tradició, la nostra manera de pensar i entendre el món és herència grega, així com entenent la política és herència seua. En Sòcrates és el primer autor que me ven al cap quan pensàvem en aquesta clau. I com moltes de vosaltres ja deveu saber, en Sòcrates no va deixar res escrit. Ho sabem tot d'ell per boca de lo que va escriure el seu deixeble, en Plató. No vull endinsar-me en aquest programa si en Plató s'ho va inventar o no, però bueno, això de que en Sòcrates no va escriure, no ho dic com una anècdota, ja que il·lustra el que és un dels pilars fonamentals del seu pensament. A en Sòcrates li agradava la conversa, conversar, ratllar o debatre, justament perquè entenia que aquesta era la seva manera de fer política a peu de carrer. A més, no va voler fer carrera pública o parlamentària, és a dir, política. En aquest sentit, va ser una espècie de revoltat. Per ell, la persona autènticament política és aquella que, en fora de qualsevol millora social, actua damunt l'ànima mateixa de les seues ciutadanes per produir una revolució moral o ètica. Va despoar el fet polític, l'acte de fer política, de qualsevol cosa institucionalitzable. Va practicar la política en si mateixa, en tota la seva essència, podríem dir sense partidismes. Molta gent, moltes pensadores, estan d'acord
que va radicalitzar el terme política i el va dur a la frontera amb el terme filosòfic. Política, filosofia i ciutadania es donaven la mà, es connectaven. Hi ha moltes qüestions que a simple vista mos semblen personals o privades, que les entenem com una cosa només pròpia, genuïnament pròpia i personal. Me refereix a creences, opinions, maneres de fer les coses i, fins i tot, les possessions, coses que entenen que són meues. Creem una frontera a partir d'allò que limita o emmarca el propi cos, com si fos un espai realment delimitador, com si allò que conté aquest cos fos autèntica i legítimament pròpia, fruit només de nosaltres, de la nostra individualitat. Vull dir, per tant, que mos ho aïllam. Vull fer un parèntesis en aquest punt per dir que crec que és important esmentar que aquesta manera de veure les coses no és una cosa natural, sinó que és fruit d'una construcció. Entendre les coses d'una manera determinada, així com entenem la realitat, és fruit d'una construcció social. I, malauradament, moltes vegades, o sempre, tota construcció social té un interès polític, moltes vegades amagat o dissimulat. I aquesta és una qüestió molt important. Avui en dia allò polític no se mos presenta com una cosa directa, visible, sinó que se mos invisibilitza. Aquesta política socràtica d'esquerrer s'empes dins les institucions i, conseqüentment, s'ha paternalitzat. Avui en dia és possible sentir el terme apolític. Personalment, crec que pot ser una persona que no et senti representat per cap partit polític o que, fins i tot, algú no et senti còmode en cap ideologia concreta o que, fins i tot, et facis el teu propi mix ideològic, un pot d'aquí i un pot d'allà. Però el que sí crec que és inconcebible és considerar-se apolític. I que, per favor, ningú no et senti tacat si et sent d'aquesta manera. Crec que si algú creu que és apolític és justament perquè el sistema mateix ha permès que el terme tingui vigència. El que vull dir és que política ho és tot. La manera en com ens organitzem és política, és sempre ideològic, és sempre un repte ètic. Les nostres decisions i accions estan sempre preses per una vessant ideològica, encara que aquesta no se mos presenti com a tal, sinó que sigui un residu de. I tot el que formula la realitat així com hi interactuam té un fort component polític. El problema és que no se mos explica d'aquesta manera. Fagis el que fagis, té conseqüències polítiques, encara que estiguis intentant escapar constantment de les esferes parlamentàries. Bueno, espero que això s'hagi entès un poquet. És espès, ho sé, és espès. Bueno, tornant en Sòcrates. Aquest entenia que tot allò que fem com a éssers humans, tot allò que ens serveix per organitzar-nos i que construeix la nostra societat d'una manera o altra, és política. Allò que ens organitza i fa que les coses siguin d'una manera determinada és fruit de les interaccions entre totes les ciutadanes, no només de les parlamentàries. De fet, moltes de les oyentes estaran d'acord que la gran majoria de les millores dels drets aconseguits no són fruit de decisions parlamentàries, sinó que són fruit de moviments socials que han hagut de lluitar
i fer pressió per aconseguir-los. El partit o institucions després s'adapten a aquesta pressió social. La política, per tant, és un procés de presa de decisions en els grups humans per resoldre problemes comuns. I això passa molt més enllà de les decisions parlamentàries. És un procés de prendre consciència. Aquí, en aquest programa, jo, personalment, entenc que les persones ciutadanes tenim els coneixements suficients, les eines suficients per, com a mínim, tenir alguna cosa a dir més enllà de lo que aparentment és la nostra pròpia zona d'actuació. En aquest cas, en aquest programa, s'entén la seva pràctica artística. I que tot allò que afecta cada individu, ja que viu i interactua amb el seu context, aquest individu té la capacitat de mirar, reflexionar, pensar, interactuar i, finalment, opinar sobre el que viu de manera local i de manera global. Fins i tot m'atreviré a dir, ja que en realitat forma part de la meva ideologia, que les persones ciutadanes de tot el món tenen la capacitat d'autoorganitzar-se molt més enllà de lo que les estructures institucionalitzables / estatals / parlament de manera paternalista mos diu. Així, moltes vegades algunes oientes poden pensar o els hi pot semblar que intent validar algunes qüestions personals. És a dir, tot aquest rotllo que mos acab de mullar. En el moment en què intent que les persones entrevistades m'expliquin coses al voltant d'allò polític de Sartre. Totes aquelles coses que van més enllà de la seva praxis més pura, però que, i és un però molt important, configuren la seva vida, la seva manera de veure les coses i que, finalment, configuren la manera d'entendre Sartre i de fer-lo, de dur-lo a terme. En tot això em refereixo a qüestions que han anat sorgint al llarg de les anteriors temporades, com, per exemple, la professionalització de Sartre, l'elitització de Sartre, o de qüestions socials de Sartre, com la gentrificació, la migració o el feminisme. O què més ha sortit? La gestió de Sartre o la validació de certes entitats, tipus museus, centres, etc. Qüestions que m'han preocupat a jo personalment, però que crec que en realitat mos incumbeixen a totes. En realitat, quan demana aquestes qüestions a les artistes entrevistades, tothom té moltes més coses a dir de lo que en principi podia semblar. Tot això ho faig perquè crec que Sartre va més enllà de les seues pròpies pràctiques i que té una relació amb la societat que va més enllà de la pintura, l'escultura, les instal·lacions o qualsevol disciplina. És part intrínseca de Sartre mateix. Sartre és una eina que ens serveix per entendre el món, entendre-nos a nosaltres, però també i sobretot per construir-nos, edificar-nos d'alguna manera, imaginar-nos fent altres coses, canviant-les. Sartre redefineix, d'acord, és el que acabem de dir, però també, com que està pendent d'altres forces que no són les pròpies, perquè Sartre és així, no és una cosa aïllada, aquestes forces el modelen i a vegades el someten. I amb forces, vull dir, me refereix que forces econòmiques, forces materialistes o forces que es veuen materialitzades per una distribució de tasques dins el món de Sartre jerarquitzada. Vull dir, direccions de centres, escrits a revistes importants, museus, directores, directors, comissaris, modes,
tendències, ideologies, partidismes, etc. I totes aquestes forces són polítiques. Aquestes són justament allò que intentam anomenar polític en aquest programa. Volem subratllar que aquestes forces mos organitzen i mos configuren més enllà de les nostres pròpies pràctiques i que, insistesc, condueixen, finalment, les nostres vides. Potser sí, és cert, l'art és una eina per canviar el món, per redefinir-lo, per mirar-lo d'una altra manera. Però el món també té eines per canviar l'art, perquè tot és complex. Lo difícil és saber què modula què i quan de cadascuna d'aquestes coses tenen les nostres pròpies pràctiques com a artistes. Què modula què i a quin nivell. I també m'agradaria que quedés molt clar. No vull dir que forçosament totes aquestes hagin de ser negatives. És important. Si hi ha alguna cosa negativa de tot això, és justament el fet de no visibilitzar-les, de no posar damunt la taula les seues problemàtiques. De fet, en aquestes càpsules volem donar l'espai a les persones entrevistades perquè mos ratllin del seu punt de vista sobre algunes qüestions com aquestes, justament perquè existeixen. Vull sentir, personalment, i m'agradaria que ho sentissin les altres persones, les oyentes, que en pensen les artistes sobre aquestes qüestions. Intent no condicionar les respostes, però sí, està clar, condicion les preguntes, és evident.

pensa, no val la pena demanar-los que en pensen. De, per exemple, coses com el que en pensen de l'àmbit cultural de Menorca, quina és la situació que elles i ells viuen en relació a això. Perquè si ho diuen per quedar bé, no serveix de massa. M'agradaria que m'expliquin allò que està latent dins elles i ells, realment, perquè realment servesqui per, com a mínim, tenir veu. És lo mínim. Al cap i a la fi, això és el que té la ràdio. Veu. Voldria que fos radical justament per això. Ser radical crec que està bé. Ser radical és deixar de ser moderat i deixar de veure la vida sempre políticament correcta, perquè moltes vegades la vida no és així. No és correcta. Està plagada d'injustícies. Injustícies, sobretot, les pitjors, moltes vegades perpetuades de manera sistèmica. Aquí som radicals perquè no ens agrada justament allò moderat que moltes vegades amaga o invisibilitza aquestes injustícies. Bueno, molt bé. Dit tot això, anirem acabant el programa d'avui. Me sap greu si ha estat un poc espès o si m'he allargat un poc massa, però veia important donar explicació en aquests termes que s'havien anat repetint durant totes les càpsules. Dir que ha estat un autèntic plaer estar en aquesta banda del micròfon i que la ràdio me doni l'espai per llançar aquestes reflexions. A partir del següent programa seguirem en la metodologia habitual, seguirem en les entrevistes, les artistes. Me falta donar-vos moltes gràcies espectadores, oientes i oients. Dir que la cançó que sonarà per tancar el programa d'avui l'he triada amb un cert caràcter més festiu. No és una cançó carregada políticament de contingut, sinó que tot el contrari, és una cançó molt light, molt alegre, per desembossar un poc tot aquest rotllo que mos he embalat. La cançó és de l'artista Fene Lili i es diu Likes Like Up. Moltíssimes gràcies, oyentes i oients de Ràdio Far. Us esperam en el proper programa. Molta salut a tothom.

abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany l'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené.
2: Correcte.
0: És per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglesa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els erms de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però vos diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, vos recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Té problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc... Hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau. I crec que va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, bueno, des de que te conec, però sí que te conec. Crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist unes 4 vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també va coincidir.
0: No, eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí.
1: Però crec que una vegada, que és que es diu sala, que hi havia... no, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Sí. Uau, que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran
1: yeah.
0: grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda, que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany l'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. És per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els erms de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però vos diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Vien Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.